0: aqui. És já.
1: Call me.

0: Són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de divendres. El jutge de guàrdia ha decretat presó provisional i sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Guerau a Palma. Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital Son Espases per prescripció psiquiàtrica.
1: De moment, s'ha decidit que continuï allà el mòdul d'arrestats del centre hospitalari i la traslladaran a la presó de Palma quan li donin l'alta. Recordem que la principal hipòtesi és que després d'una brega, la dona de 36 anys va matar la sogra. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts hematomes.
0: I la societat avícola Son Perot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
1: La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte haurà de complir amb la norma autonòmica del 2025.
2: Su viabilitat dependerà de complir diverses condicions, com no superar el màxim permitit de 160.000 gallines i respectar les distàncies mínimes respecte a zones residencials.
1: Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu.
0: I Maó aprova una nova tarifa de l'aigua que permetrà que 2/3 dels abonats paguin manco o mantinguin el mateix rebut.
1: La proposta va tirar endavant el ple celebrat ahir amb els vots del PSOE i el suport d'Ara Maó. La reforma del sistema tarifari de l'aigua afavoreix els consums domèstics més habituals i penalitza els elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir els més alts. Héctor Pons és el batlle de Maó.
3: L'aigua de consum domèstic de domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen, i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com aquella consumeix.
0: I fa només uns minuts acabem de conèixer com han evolucionat els preus del mes de maig. L'Institut Nacional d'Estadística ha actualitzat la dada d'inflació.
1: I aquesta dada està marcada per la continuïtat, perquè hem de recordar que el mes d'abril aquesta inflació interanual, la pujada de preus respecte d'un any enrere, es va situar en el 3,2%, i ara, al maig, es torna a situar en aquest 3,2% de pujada d'augment dels preus respecte al maig del 2025.
0: I això quan el preu del barril de petroli Brent ha davallat aquestes darreres hores i torna als $90 després de l'anunci dels Estats Units d'un principi d'acord amb l'Iran per allargar la treva i començar a reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Ara bé, encara hi manca el vistiplau del president dels Estats Units, Donald Trump, i de moment Teheran ha desmentit l'entesa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, diu que hi ha hagut molt de progrés en les converses i que Teheran està oberta a assolir un acord, però que encara queden punts pendents i la validació definitiva.
0: I avui es fa a Mallorca la cantada simultània de la Palanguera per commemorar el centenari de la seva versió musicada. Serà a les 8 del vespre a les principals places de tots els municipis de Mallorca.
1: Fa uns minuts, a l'informatiu matí, el president de l'OCB, Antoni Llebrés, ha considerat que les cantades d'avui a totes les places de Mallorca seran una representació de Mallorca i de sentiment de pertinença en una societat de cada vegada més diversa.
4: Nosaltres ho plantegem també en general, me refereix que a la celebració d'avui, a totes les cantades, com un acte també d'alguna manera d'afirmació d'allò que som i que volen continuar sent, per tant, un acte de mallorquinitat.
0: Abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també interpretaran la Balanguera. Arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@jpollenca.net, al 971-53-54-55 o al Facebook de Ràdio Pollença.
7: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
8: el Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
9: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bon dia, són les 9 i 6 minuts del dematí. Avui és divendres, és dia 29 de maig, que vam setmana, i també avui és el darrer programa del mes de maig. Però quan tornem, Jaume, bon dia, serà
1: bon dia.
0: Primer de juny. Ja
1: serà primer de juny.
0: Passarem pàgina en el calendari.
1: I ja m'ha passat el primer mes meu.
0: Tu ja dos un mes aquí.
1: Volant, exacte.
0: Un mes,
1: i m'ha passat volant.
0: T'ha passat volant.
1: Estem de ràdio, passa volant, Joana.
0: Passa molt ràpid, a vegades no sabem sempre de quin dia mos trobam. I dins, ja ha passat una altra setmana.
1: Així és,
0: i doncs ja ha passat un mes, Jaume, que te tenim aquí a nosaltres. En Jaume ja veus que cada vegada el deixam més tot sol.
1: No hi ha carència de nervis, perquè nervis sempre hi són. Però bé,
0: això és normal, diuen que nervis n'han de tenir sempre. Aquesta
1: sempre.
0: Adrenalina, no? Molt bé, i d'un divendres que tenim moltes coses que contar en els nostres oients, com començarem avui, Jaume?
1: Així és, mira, a les 10 a primera hora, mireu, tenim a... ens acompanyarà, Najero Martínez, que ahir va enviar una carta d'acomiadament a causa de la seva jubilació. La Galeria Major abaixa el taló després de 36 anys de trajectòria dedicats a l'art contemporani. Fundada l'any 1990, la galeria posa punt i final a una etapa marcada per la promoció artística, el diàleg cultural i el suport constant als creadors contemporanis. Amb la jubilació de la seva fundadora i directora, Jero Martínez, també es tanca una de les galeries de referència de Mallorca i del panorama artístic contemporani de les Illes. Mos acompanyarà avui a les 10 i en directe.
0: Molt bé, així que tindrem la nostra primera entrevista d'avui.
1: Després, tot seguit, que ja han passat 15 dies, deixaran de golviat que vas tens a la ràdio, ja han passat 15 dies, tornarà en Nicole i mos durà el programa que tenim quinzenal, Minuts de Ciència, i a bona banda que mos parla avui. I després, a les 12, tindrem l'actualitat, un repàs ràpid per l'actualitat, i a les 12 i mitja, Bruno i jo intentarem passar-vos informació de les estrenes de cinema que hi ha, ja que en Pep el tenim...
0: Tenim unes setmanes que en Pep no el tindrem per aquí, però bé, tu i en Bruno
1: fareu el contareu,
0: fareu el que podreu. L'intenció és, i bé, tu t'agrada el cinema, no?
1: M'agrada, sí, però en Pep és en Pep, i en Pep jo li té molt de respecte, i en Pep és en Pep. Però bueno, intentarem Pep,
0: bé,
1: si molt sents.
0: Donareu l'informació de lo que s'estrena avui. I d'això serà el dematí, o cap vespre, com sempre, vos oferirem un resum setmanal, destacarem entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana. I d'aquests són els continguts del programa d'aquest divendres 29 de maig. Començam. I començam informant de com es va desenvolupar el ple d'ahir hora baixa. Ja sabeu que ahir l'Ajuntament va celebrar el ple ordinari del mes de maig, on entre els punts més destacats hem de dir que es varen aprovar els pressupostos i també un conveni amb l'IBAVI.
1: Sí, el Val de Martí Marc en fa una valoració.
2: Bon dia, Ràdio Pollença. Ahir va tenir lloc un ple ordinari de cada dijous de final de mes. En aquest ple se van aprovar distintes qüestions, distints temes importants. Jo en faré referència a dos, fonamentalment. Per una part, se va aprovar el conveni l'IBAVI, l'Institut Balear per la Vivenda Pública, que va suposar, que suposarà per Pollença, la zona de Gomà, al qual se li va cedir a l'IBAVI un solar de 9.000 metres quadrats per la realització de pisos de protecció oficial per a lloguer. Se faran en aquest sentit una 28 pisos que realment de distintes característiques, que serà una primera forma d'aliviar la problemàtica que té Pollença i el ciutadà de Pollença per poder accedir a una vivenda digna d'acord amb el que diu la Constitució. Aquest és un punt important, tenint en compte que també l'Ajuntament podrà gestionar 3 d'aquestes 28 habitatges a fi efecte per les urgències que puguin suposar. Crec que és una primera passa important de cara a tenir un número d'habitatges públics importants de cara a que la gent d'aquí pugui quedar aquí a viure. I en segon lloc, el segon punt important fou bàsicament l'aprovació del pressupost de l'any 26. És un pressupost que puja més de 30 milions d'euros i del qual jo destacaria, a més de consolidar totes les accions que s'estan fent des de principi de legislatura, la creació de places de tècnics superiors, perquè, evidentment, un dels objectius fonamentals que tenim és que l'Ajuntament funcioni millor, i perquè funcioni millor necessitem un tècnic superior que doni resposta a la necessitat. Afidament, també hi ha altres qüestions que fan referència a temes d'urbanisme, temes de cultura, temes d'esports, temes de festes, de temes de fires, de temes de medi ambient, és a dir, totes aquelles qüestions que són competències de l'Ajuntament formen part d'aquest pressupost que consideren que dona resposta a necessitats i demandes de la ciutadania pollença. Per tant, esperem que sigui un punt de partida també positiu a fi d'anar millorant el nostre poble.
0: I de com dèiem, aquests van ser els punts més rellevants. Es va aprovar aquesta sessió gratuïta del solar municipal a l'IBAVI per impulsar habitatge públic al municipi. Aquesta proposta va tirar endavant amb el suport unànime de tots els grups municipals, per unanimitat. I pel que fa a l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per al 2026, els comptes van rebre 9 vots favorables de l'equip de govern i 4 abstencions per part de l'oposició.
1: En matèria mediambiental, el ple ha donat llum verda inicial al nou pla de gestió de l'arbrat urbà del municipi, una eina destinada a planificar la conservació, manteniment i ampliació del patrimoni arbori de Pollença, amb 10 vots a favor del PSI-PSOE i més, i 4 abstencions de l'oposició. Pel que fa al benestar animal, també s'ha aprovat les bases reguladores per concedir ajudes econòmiques destinades a fomentar la identificació i esterilització de mossos domèstics. L'iniciativa ha rebut 9 vots favorables. D'altra banda, el plenari ha aprovat per unanimitat la proposta de festes locals per l'any 2027, la patrona i Sant Pere. Finalment, el Partit Popular ha presentat una moció per reclamar la millora i l'acondicionament urgent de les zones d'aparcament del municipi de Pollença. Un debat que ha posat damunt la taula la dificultat d'estacionament que registren especialment durant la temporada turística. Finalment, no s'ha aprovat amb 5 vots a favor, no s'ha aprovat en 5 vots a favor de Unió Mollera Pollencina, PP i Tots pel Pi, i 9 en contra de PSOE i més.

0: I ahir ja vos avançàvem que bé, l'Ajuntament ho ha publicat a les seves xarxes socials tot un calendari de recollida selectiva porta a porta per a les zones vermella i verda del municipi de Pollença en la campanya Visca Pollença, que arriba en canvis.
1: Sí, per això comença el repartiment del kit que consta de cubells i bosses compostables als veïnats del nucli de Pollença, on ja es fa el porta a porta. Podeu recollir el kit des de dimarts 2, o sigui dimarts que ve, fins dijous 5, de 10 del matí a 8 de l'hora baixa, i dissabte 6 i diumenge 7 de juny de 9 a 2 a la taverna Jardín de Joan Marc. Hauríeu de mostrar el DNI si sou el titular de l'immoble i o el rebut de la taxa de fens. Mos ho compta en Sebastià Sansó, gerent d'Enser.
2: Bon dia. A partir de dia 15 de juny hi ha un canvi significatiu a la recollida del nucli de Pollença, on se fa es porta a porta domiciliària. Aquest canvi és que passam a introduir la recollida de matèria orgànica. Per tant, tant a la zona vermella com a la verda s'haurà de dipositar de 10 a 12 del vespre la matèria orgànica el dilluns, el dimecres, el dijous i el diumenge. I la fracció rebuig el dimarts. La resta de fraccions se recullen els mateixos dies que s'han recollit fins ara. Igualment, se pot consultar en el web quina és la zona que pertany a cada un dels carrers del centre. I un altre detall important per a la recollida de bolquers, compreses i altres residus sanitaris, contacteu amb Enser i farem una recollida específica.
0: I ara vos hem de contar que les entitats econòmiques i socials de Pollença reclamen una estratègia conjunta de futur per al municipi. El Real Club Nàutic del Port de Pollença ha acollit aquest dijous migdia una reunió institucional organitzada per l'Associació Hotelera de Pollença, en Joy Pollença, amb l'objectiu de compartir una reflexió conjunta sobre el futur i les prioritats del nostre municipi. La trobada condany celebrada al Real Club Nàutic d'Humoll ha comptat amb la participació del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller de Turisme, Jean Ginard, representants de l'Ajuntament Pollencí, així com membres de les diferents entitats socials i econòmiques.
1: Durant l'obertura institucional, la presidenta de l'Associació Hotelera, Aina Sastre, va iniciar la trobada amb un parlament on va destacar la voluntat de mantenir una reunió àgil, operativa i constructiva, l'objectiu de sumar esforços, reforçar la col·laboració institucional i obrir un espai de diàleg sobre les necessitats actuals i futures del municipi. En nom de les entitats convocants, Sastre va remarcar que la iniciativa neix davant la percepció compartida que Pollença necessita una reflexió estratègica sobre el seu present i el seu futur, especialment en qüestions relacionades amb la planificació, les inversions públiques i la modernització del municipi. A la reunió hi van intervenir representants tant de l'Associació Hotelera de Pollença, l'Associació de Veïns del Port de Pollença, l'Associació de Restauradors de Pollença, el Teixit Empresarial de Pollença, l'Associació de Polígon, el Real Club Nàutic de Pollença i l'Associació de Villes de Pollença, que han exposat les principals inquietuds i prioritats de cada sector. Entre les qüestions plantejades, es va insistir especialment en la necessitat d'impulsar inversions públiques estratègiques, millorar el manteniment urbà i l'espai públic, reforçar la competitivitat turística i comercial del municipi i avançar cap a un model de desenvolupament més coordinat i sostenible.
0: Des de l'Associació Hotelera es va advertir que el municipi corre el risc de quedar enrere si no afronta determinades necessitats estructurals i si no s'activa una estratègia clara de modernització i inversió pública. En aquest sentit, es va remarcar que el sector privat, especialment l'hoteler, ha fet durant els darrers anys un important esforç inversor per modernitzar els establiments turístics del municipi. També es va destacar l'hospitalitat del Real Club Nàutic del Port de Pollença per cedir les instal·lacions i per desenvolupar aquest acte. Les entitats van demanar tant a l'Ajuntament com al Consell de Mallorca una major coordinació institucional i suport tècnic per impulsar projectes vinculats a l'impost de turisme sostenible, plans de sostenibilitat turística, regeneració urbana i millora del litoral i dels espais públics. Durant la reunió també es va posar damunt la taula la necessitat de definir una visió compartida sobre quin model de municipi es vol construir en els pròxims anys, així com establir prioritats i calendaris d'actuació realistes. La trobada va finalitzar amb el compromís de mantenir oberts espais de diàleg i feina conjunta entre administracions i entitats representatives locals. Les entitats convocants van expressar la voluntat que aquesta reunió no sigui un fet puntual, sinó l'inici d'una metodologia de treball compartida en capacitat real de planificació i execució.
1: Finalment, es va destacar que Pollença continua sent una destinació de referència amb enorme potencial, però el municipi necessita mirada estratègica, capacitat d'execució i inversions per reforçar tant la qualitat de vida dels residents com el posicionament turístic del destí. És Aina Sastre, presidenta de l'Associació Hotelera de Pollença.
3: Ahir me'l van reunir a les associacions que duim ja mesos amb aquest tema en comú, que és un bé per Pollença, per un pot de manteniment, un pot d'estratègia i coordinació que puguem ajudar les administracions públiques. I la idea va sorgir pues, reunint-nos totes les associacions de Pollença, sigui l'hotelera, sigui veïns, sigui restauradors, teixits empresarials, villes, i també s'ha integrat Polígons, que fa 15 dies s'ha constituït la nova associació. I bueno, primer de tot vaig agrair molt l'assistència, perquè va haver un poder de convocatori excel·lent. Tothom va assistir, també va assistir l'Ajuntament, oposició i juntament amb el Consell de Mallorca, que va venir el president, el Llorenç Guilmés, i també el conseller de Turisme, en Guillem Ginart. I bueno, crec que va ser una trobada molt productiva. Nosaltres vam presentar el nostre objectiu, que era molt clar, que era sumar, construir, col·laborar, sobretot per avançar en l'UB de Pollença, ja no només per l'àmbit turístic, sinó també per la gent local, que és una de les preocupacions comunes i on d'obrir aquest diàleg sincer i constructiu a les diferents administracions. Crec que va ser tot un èxit el tema de convocatori, tothom va assistir, i crec que va ser molt productiu per totes les parts, que al final tenim cadascú té motius diferents, però sí que és veritat que tots els grups reunits allà anàvem per un motiu en comú. I bueno, crec que vàrem deixar clar que teníem de disposició 100% perquè el nostre municipi pugui anar en avant, demanant un pot d'ajuda en el Consell en tema de poder aconseguir subvenció o poder aconseguir un manteniment més adequat per a la que és el poble de Pollença.
0: Canviant de qüestió, recordem, avui divendres 29 de maig, Pollença se sumarà a la cantada simultània de la Balenguera. Es durà a terme, ja ho sabeu, arreu de Mallorca.
1: Sí, l'acte que està organitzat per l'Arbre Cultural Balear, juntament amb l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Pollença, convida tota la ciutadania a participar en aquesta interpretació col·lectiva de l'himne de Mallorca. Tot coincidint amb l'any Alcover i el centenari del poema. La cantada estarà guiada pel cor de Pollença i la banda de música tindrà lloc a l'escalonada del Calvari i serà avui a les 8. Des de l'organització animen a tothom a sumar-se en aquesta iniciativa cultural i participativa. Escoltam la presidenta de l'Obra Cultural de Pollença.
4: Bé, bàsicament farem l'acte central, que serà la cantada a l'escalonada del Calvari. Tothom ha parlat de places i altres llocs, però nosaltres vam trobar que un lloc molt significatiu del nostre poble era l'escalonada, i està planejat que vengui la banda, que vengui també la coral d'aquí, el cor de Pollença, i com ja sabeu, serà una interpretació de la Balenguera al final d'un petit detall que hi haurà abans. Vull dir, és important saber també que la volem un poc posar dins un context, i en Miquel Mengual farà una petita introducció explicant de bon bé la Balenguera i quin és el seu context, perquè així mateix s'ha de comprendre perquè al final va sortir com a himne de Mallorca. I després també en Apaiaia, en Francesc Palou, té preparat, o està preparant, entremig de tots els trulls que du, un glosat. Segur que serà interessant, perquè ella sempre fa coses que són divertides i al mateix temps profundes. Vull dir que és una persona que vaig voler tenir en compte quan van preparar l'acte, i després hi haurà un petit refresc, hi haurà algun parlament, parlaran els de regidor de Cultura, suposo que també voldrà parlar amb molt de gust el senyor Balda. I
0: més coses, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Guilmés, i el conseller de Presidència, Toni Fuster, assistiran avui a l'inici de les actuacions del Pla de Sanejament Forestal de la Serra de Tramuntana, un acte que es fa a Cala Murta.
1: El projecte, financiat amb una inversió de 1,8 milions d'euros procedent de l'impost de turisme sostenible, permetrà actuar a la Serra de Tramuntana amb treballs de neteja de zones amb alt risc d'incendi forestal. La convocatòria és avui, divendres, a les 10 del matí.
0: I aquest cap de setmana, Pollença se commemora l'atac corsari que patí el 31 de maig de 1550 a mans de Turgut Reis, conegut com Dragut. El curtmetratge de ficció L'últim dia de maig, Els altres herois, s'estrena avui divendres a les 8:30 a la seu de la Fundació Roger Villalonga, amb totes les entrades ja reservades, tant per la sessió d'avui com per la prevista per demà dissabte.
1: La peça, de prop de 10 minuts de durada, revisita els fets de 31 de maig de 1550, quan Pollença va patir l'atac corsari d'en Dragut des d'una mirada humana, popular i comunitària. El curt posa el focus no només en els noms de la història, sinó també en les persones anònimes que varen viure aquell episodi des de les cases, els carrers i la memòria col·lectiva del poble. El protagonista de la cinta és el periodista Joan Martorell, prou conegut arreu de les illes per haver contat durant més d'una dècada el Pi de Sant Antoni de Pollença i el combat de la patrona davant les càmeres de la televisió autonòmica. Amb aquest projecte, Martorell fa el seu debut cinematogràfic. El curtmetratge ha estat dirigit, escrit i editat per Martí Pellicer a partir d'una idea original de Josep Cifra Paparrí i forma part d'un projecte multidisciplinari que també inclou el llibre homònim escrit pel mateix Cifra. Tant la pel·lícula com el llibre parteixen de fets històrics documentats, però incorporen elements de ficció i ofereixen dues mirades complementàries sobre el mateix imaginari.
0: Un dels trets més destacats del projecte és el seu caràcter comunitari i de quilòmetre zero. Tot el repartiment es pollencí, amb actors amateurs i figurants seleccionats mitjançant un càsting obert. En total, hi han participat i col·laborat més de 50 persones, entre equip tècnic, repartiment, figuració, alumnat, entitats, patrocinadors i col·laboradors.
1: La jornada principal de rodatge es va dur a terme a les cases de la Fundació Roger Villalonga de Cala Murta, amb criteris de proximitat i rodatge sostenible minimitzant desplaçaments. També hi varen participar alumnes de primer de realització audiovisual del Col·legi Juniper Serra en diferents posicions tècniques i creatives. El projecte ha comptat amb la coordinació de l'Associació del 31 de maig, la col·laboració principal de la Fundació Roger Villalonga i la Fundació Colònia i el patrocini principal de Caixa Colònia, Caixa de l'Estàlvia de Pollença, a més del suport del celler de la Parra, la cooperativa Cànaves i Can Moixet. Davant l'interès general i el fet de que totes les sessions previstes ja tinguin les entrades reservades, es preveu poder oferir aviat noves opcions perquè més persones puguin veure la cinta.
0: Important, parroquis de Pollença informa que tots unins i nines que vulguin representar els personatges històrics de la patrona, dilluns, dia 1 de juny, això és dilluns que ve, es farà el sorteig.
1: Així és, tots els nins i nins interessades han de ser presents al sorteig. Recordeu que és aquest dilluns, com ha dit Joana, és aquest dilluns que ve ja, dia 1 de juny, s'hora és a les 8:30, serà el carreró d'Ovent, que és just darrere la parròquia.
0: I també dilluns, 1 de juny, s'obriran les piscines municipals.
1: Sí, la del Port se reobri després d'un mes de reformes de millora i els horaris són els següents. Pel que fa al Port de Pollença, serà de dilluns a divendres de 7 del matí a les 9 del vespre. El dissabte serà de les 8 a la 1 i de les 4 a les 8. Diumenges i festius romandrà tancada. I pel que fa a la piscina municipal de Pollença, serà l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 9 a 8 i dissabte i diumenge de 10:30 a 6:30. Els mesos de juny i setembre, l'horari serà de dilluns a diumenge de 10:30 a 6:30.
0: I demà tothom ha d'anar a un camp d'Ubercuix. Recorda el Pollença i Port Futbol Club que després del 0-1 a l'anada a Consell, ara arriba la tornada i aquí a casa demà necessiten que el camp sigui un infern de club, d'aficionats i de pobles. Hi haurà dimonis, cornetes, batucada i molt de sentiment per empènyer el primer equip des del primer minut fins al final.
1: Sí, l'entitat espera un Ubercuix ple de bous, cor, família, jugadors, pedrera, aficionats i poble, convertint el camp en una autèntica empenta perquè l'equip en un partit que pot ser determinant. El partit es disputarà demà dissabte, 30 de maig, a les 6. El missatge és clar, venir, animar i ajudar a fer-ho possible.
0: I d'arribar a les 9 i 28 minuts, Jaume, fem un repàs de què el publica avui, la premsa escrita, el Diari de Mallorca, concretament, és on han trobat notícies en relació al nostre municipi.
1: Sí, el diari, i a més en primera plana, mos diu Cuidar la muntanya, o sigui, titula, té un titular que és Cuidar la muntanya, de la muntanya a la mà. Set entitats de Mallorca s'han juntat per afrontar la crisi hídrica i climàtica de la, i la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat de l'illa. Després, en pàgines interiors, a la part forana, també fan referència en aquest titular, dient neix una aliança inèdita per regenerar Mallorca, de la muntanya a la mà. Set entitats impulsen una fulla de ruta comú davant de la crisi hídrica, la degradació ambiental i la pèrdua de cohesió social a l'illa. L'aliança, que està promoguda per set organitzacions vinculades a l'àmbit marí, l'agroecologia i la sobirania alimentària, i compta amb arrels marines, amb la Fundació Vidal Silvestre Mediterrani, Permamedi, Save the Mediterranean. L'objectiu serà explicar, van explicar els impulsors, és construir, junt amb actors econòmics, socials i institucionals, una fulla de ruta compartida per avançar cap a una Mallorca més resilient. I també, no m'han anat de Diari de Mallorca, però sí que és a l'àrea de cultura, poden destacar, com jo m'he iniciat aquest bon dia, que la fundadora de la Galeria Major de Pollença inicia una nova etapa a la seva vida després de 36 anys al front d'aquest espai positiu. La galerista Gero Martínez se jubila i se despedeix amb una emotiva carta. La veterana galerista Gero Martínez va anunciar la seva jubilació i el tancament de l'espai físic de la Galeria Major. Recordeu que la tindrem aquí en directe a les 10.
0: Molt bé, i d'arribar a les 9 i mitja amb aquestes informacions, ara tot seguit ja vos farem un repàs en els titulars més destacats de les portades digitals.
5: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

I de començar amb l'edició digital del Diari de Mallorca, que obri amb el següent titular: la Direcció Nacional de Vox vigila el regne de taïfes del partit a les Balears. Jesús Carrera dona aquest divendres a Mallorca una lliçó magistral sobre les aigües subterranes. Estan fent el ridícul i ho han de canviar, ha dit l'enginyer de camins i investigador del CSIC. Presó permanent per a l'assassí de la sogra a la colònia de Sant Jordi. Tensió política a Palma per la cancel·lació de l'Orgull de Benamig i la festa del bar Fletxes. El jutge envia a la presó sense fiança la presumpta assassina de la seva sogra a Palma, ingressada a Son Espases. Identifiquen un comandament d'Adelte per increpar una empleada amb discapacitat en plena vaga de l'aeroport de Palma. El magistrat del Tribunal Suprem, Antonio del Moral, a Palma, ha dit que el Codi Penal actual no té ja línies vermelles. El reconegut jurista va dur a terme ahir cap vespre la ponència inaugural del Congrés d'Advocats de Família sota el títol Qüestions de dret en família a la jurisprudència penal. Seguim repassant titulars del Diari de Mallorca. El magistrat del Tribunal Suprem, aquesta ja la que vam dir, perdoneu, el govern crea la gerència d'atenció intermèdia per a la posada en marxa del nou hospital de Son Dureta. Avícola Son Peró projecta una granja de 80.000 gallines al costat de Manacor. Proen situa el seu nucli dur al capdavant del PP Balear i reforça el partit per a la batalla electoral del 2027. La gran cantada de la Balenguera a Mallorca ha arribat. Explica el Diari de Mallorca quins són els punts on es pot, on et pots unir a cantar. El Club de Mà de Palma obre Cantina Grill, prepara l'estrena del restaurant Salt de Mà i Lounge Club de Mà i instal·la un supermercat Carrer Bus City a la zona comercial. Està previst el retorn també del mític Mar Salada dia 19 de juny.

0: Més titulars del Diari de Mallorca. Neix una aliança inèdita per regenerar Mallorca de la muntanya al mar, que abans vos han destacat. L'aeroport de Palma manté que el cartell polèmic ha causat indignació a Mallorca i replica al govern que no genera turisme d'accessos. Enmig de la terra carrega contra cort per la tala d'arbustos a la plaça Patins i recorda el cas de Bellasombra. No han après res, diuen. PP i Vox de Llum Major veten el debat sobre Son Noiera malgrat els indicis d'il·legalitat. El sector crític del GOP s'imposa després de la crisi interna i Joan Morant assumirà la presidència. Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés sobre la situació judicial del PSOE després de que ho faci Zapatero davant el jutge. Activada a Mallorca la primera alerta groga per calor de 2026 amb màximes que poden assolir els 36 graus. Aymar Breto substituirà a Àngels Barceló al capdavant de l'Avui per Avui a la cadena SER. I per acabar, ho fem amb els esports. De Micheli renova amb el Mallorca fins al 2028.
1: I passam al digital de Gara Balears, que inicia la seva edició d'avui amb el diguent. El govern admet en el pla de conservació marina que va presentar al febrer és una declaració d'intencions, asseguren. Aena justifica la polèmica publicitat de Maya a l'aeroport i nega responsabilitats per la

0: Des de Palma planten cara a l'Ajuntament i amenacen en fer una vaga. Aquest eslògan, que ja toca tot pràcticament tota Mallorca que conec, és el que passa a Malle es liquida a Malle, la publicitat en alemany de l'aeroport que encén els residents de Mallorca. També Avícola Son Perot vol fer una granja de 80.000 gallines a prop de Manacor. Però ens la presidenta cantarà la Blanguera, acompanyada de centenars d'alumnes de la Misericòrdia. Pel que fa a educació, l'educació limita els interins per garantir el català. Les places del mestre no aniran al tràmit urgent. I no hi haurà festa de fletxes al Parc de la Mà, denuncien la manca d'ajuda i d'acord amb l'Ajuntament de Palma en Cort. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears tomba la modificació del reglament de les galeres de Palma per un defecte de tramitació. Miquel Oliver, Valga de Manacor, anuncia la candidatura per liderar més el Consell de Mallorca. Palma prohibeix definitivament crear noves places de lloguer turístic. Pel que fa al govern, el govern incorporarà 200 infermeres especialistes per reforçar l'atenció primària. I un resident de l'antiga presó Cort no ens ha ofert alternatives dignes. Visc envoltada de rates, assegura. La Balanguera sonarà aquest divendres a tots els establiments Eroski de Mallorca. Mallorca som un safari, la cançó sobre la massificació turística de la Balears que mateixos turístics ja asseguren en patir. Set preguntes amb resposta guia per entendre el judici del germà de Pedro Sánchez. Pel que fa a successos, mor un motorista després de ser embestit per un cotxe i caure per un pont. I pel que fa a notícies nacionals, així va començar tot. La renúncia clau a Ferraz, que el jutge creu que va activar les clavegueres del PSOE. I pel que fa al món, el reste, l'internacional, Zelensky envia una carta desesperada a Trump. Els ultres israelians pressionen Netanyahu davant la capitulació de Trump per l'Iran. I els Estats Units i Iran intercanvien atacs mentre Israel intensifica l'ofensiva del Líban. Passam a cultura. El Festival Cinema Lliure torna a les platges de Mallorca amb 8 nits de pel·lícules i curtmetratges. També destaca en Perifèria Cultural, arriba per primera vegada a Mallorca amb una edició marcada per la memòria i la cultura. I acabant també amb una notícia de cultura. La Vall Sagrada de Zim, on conviuen resistència cultural i reverència religiosa. I després, Groenlàndia en el gel i la mà. I Anne Hathaway sentia que si no creixia més com a artista m'acabaria menjant viva. Aquesta és l'actriu que també interpreta la segona part del Diable es vesteix de Prada. I acabam, la casa en forma de tall de pizza. És una casa arqueològica, és una casa d'arquitectura que s'ha presentat de forma sorprenent a Palma.
1: I acabam el repàs de les portades digitals en l'edició del diari Última Hora. El president del jurat condemna l'home que va matar puntades de peu a la seva ex-sogra, Erika Rorik, de 74 anys, que es trobava en una situació d'extrema fragilitat i debilitat. Va actuar en dominació i menyspreu cap a la dona. Presó permanent pel crim de la colònia de Sant Jordi. Cas Anna Wilska, la jove polonesa desapareguda a Mallorca. Ens preguntam a tota hora què va poder passar. Mobilització, Mallorca reivindica amb un camp massiu de la Balanguera. Publica en aquesta edició digital del diari Última Hora la lletra de la cançó, per si la voleu fer una ullada. I també els llocs i horaris d'aquesta cantada multitudinària a Mallorca. Nou decret als pensionistes de les Balears sobre la jubilació flexible diuen que cal donar entrada a la gent jove. Patrimoni vitivinícola, un projecte nacional permetrà preservar dues vinyes de Mallorca amb més de 60 anys d'antiguitat. El govern intensifica les peticions de devolució d'ajudes de la Covid. Emergència habitacional, un infermer mallorquí a França diu el preu de l'habitatge és igual que a París, però a Palma cobraria la meitat de sou.

0: Successos. El jutge envia a la presó la dona que va matar la sogra en un habitatge de Pere Guerau. La meva filla de 14 anys ha de portar un esprai de pebre. Això és viure tranquil, patrullant pels carrers de Songwells. Els veïnats diuen no volem embolits, però no ens ha quedat més remei que passar a l'acció. La previsió meteorològica també per aquest cap de setmana amb altes temperatures destaca el diari Última Hora. Després en farem un repàs. En primera persona, Miquel Lledó no volia saber que tenia autisme perquè en sentia feble, diu. Controvèrsia. Cort defensa el seu paper després de la cancel·lació del Fletxa. S'ha mobert fins a 45.000 euros per intentar salvar la festa, recordant que el bar Fletxa es cancela la seva gran festa al Parc de la Mà després de no arribar a un acord en cort. L'Ajuntament de Campanet deixa sense seu el club de tir amb arc per a dones amb càncer de mama. Un error, la correcció de les proves de l'EMT força una nova revisió. Condemnat un exalumne d'un institut de Palma per entrar a robar al centre de matinada. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés després de les últimes investigacions judicials. L'encariment del transport i l'oci manté la inflació al 3,2% durant el mes de maig. D'Internacional, la pàgina web de la Casa Blanca que compara migrants amb extraterrestres i celebra les adduccions de l'ICE. Romania responsabilitza Rússia de l'impacte d'un dron contra un edifici residencial a l'est del país. AENA contesta Govern i Consell i defensa que la polèmica campanya a l'aeroport de Palma és inofensiva. Els restauradors de la platja d'en Repic de Solla protesten pel nou cànon de les terrasses. Els productors de cinema denuncien censura a les ajudes del Consell. El concert de Dani Martín i la Fira del Llibre, els grans plans d'aquest darrer cap de setmana de maig. I acabam amb els esports del Real Mallorca. Reunió imminent entre Murica i el Mallorca. En Turquia, molt pendent. El Pirata té previst reunir-se a la direcció esportiva per estudiar les condicions de la seva sortida aquest estiu després del descens a segona. I d'ara sí, anem a fer un repàs a la informació meteorològica.
1: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I de ja sabeu, ho han dit abans, ho diu la premsa, s'activa per primer cop enguany un avís per temperatures màximes altes a les illes. Mos espera un dia ben càlid que poden assolir els termòmetres als 36 graus centígrads a l'interior de Mallorca. I aquest darrer cap de setmana del mes de maig estarà marcat per la calor, fins al punt que la delegació territorial de l'AEMET ha activat alerta groga a l'interior per avui divendres per altes temperatures. Les temperatures, tot i això, s'aniran suavitzant, encara que continuaran per damunt del que correspon en aquesta època de l'any. Aquest divendres 29 de maig, avís groc a l'interior de Mallorca entre la 1 del migdia i les 6 del capvespre, quan les màximes poden assolir 36 graus. Es tracta de valors molt més elevats de la mitjana habitual, que seria de 25. El pronòstic del temps també anuncia cels clars, vent que bufarà fluix de component oest i brises costaneres girant a nord a la nit. Demà, dissabte 30 de maig, s'espera predomini de cels poc ennivolats, boires matinals, destacant que les temperatures diurnes baixaran, encara que continuen sent elevades pel que correspon en aquesta època de l'any. El vent serà fluix de nord i nord-est amb brises costaneres al capvespre. I acabarem el mes de maig, diumenge, en cels poc ennivolats, intervals de nívols alts, repetiran les boires matinals i les temperatures es mantenen en poc canvis. El vent bufarà fluix o estarà en calma amb brises costaneres. Us podem avançar que estrenarem dilluns el mes de juny. L'AEMET avança que els primers dies no hi haurà canvis significatius. Esperen cels poc ennivolats, boires matinals i temperatures molt semblants a les que tenim en aquest final del mes de maig. I d'ara mateix tenim 26,2 graus amb una temperatura que marca el termòmetre del Calvari. La mínima ha estat de 19,5, això quasi a les 6 del dematí s'ha donat aquest registre mínim. Com veus, tenim ja temperatura altíssima al Calvari amb un vent que mos està entrant de xaloc a 3,2 km per hora, una humitat baixa, 31%, i la pressió atmosfèrica puja lentament a 1.021 hectopascals. 26,2 graus, en un moll el Club Nàutic marca 24,3 graus centígrads, una pressió atmosfèrica de 1.020,1 hectopascals, el vent està en calma i el percentatge d'humitat a un 69%. I per acabar, fem un repàs de la situació marítima de forma en tocat de pera per aquest 29 de maig. Predomini de vent de component nord-est, moderat, amb unes ratxes que podrien arribar als 15-20 nusos. Onades a la mà d'un metre, un metre i mig. La temperatura de l'aigua ja està al voltant dels 22 graus centígrads. I doncs ja són les 9:47, vos hem de contar ara les curiositats d'un 29 de maig. Jaume, què tenim avui? Qui fa fes?
1: I de bé, mira, el sant principal és Sant Pau VI Papa. No crec que hi hagi ningú que no hi Pau VI. Però bé, molt
0: aquí, després... aquí Sant Pau, Sant Pere i Sant Pau.
1: Exacte, que és dia 29, que per cert tenim festa, me penso.
0: Bé, això l'any que ve. Ahir se varen aprovar les festes del 2027.
1: Ah, sí. I de res.
0: Anem amb un any avançat.
1: Bueno, i de res.
0: Bé, però crec que enguany també, perquè...
1: La patrona cau un diumenge.
0: Crec que sí. També és vera, Jaume.
1: I de res. I de... Bé, tenim altres sants, perquè Sant Pau aquest no és el Sant Pau que nosaltres coneixem. És Sant Maximí de Treveri, Sant Atanasi, que Atanasi jo en conec, per exemple, Atanasi sí que n'hi ha, Santa Bona de Pisa i Santa Úrsula. Úrsula sí que n'hi ha, Úrsula en coneixem. I després, com t'he dit abans, fora de micros, és una sorpresa santoral.
0: Mira,
1: avui, bé, demà nosaltres no tenim programa, demà és dia 30 de maig. Dia 30 de maig és Sant Ferran Pasqual.
0: Ferran Pasqual?
1: No, Sant Ferran.
0: Ah.
1: El que passa que nosaltres coneixem quin Ferran coneixem
0: Pasqual.
1: Aquí.
0: Pasqual. És que ara dic que és capaç que hi ha un Ferran Pasqual de Pasco, però... no sé què. Ferran, te donem un... Serem Ferran, el primer, se'n dona-te'n molt d'any.
1: Te donem molt d'any des de la ràdio i demà te donarem... Si podem en persona i si no a través de xarxes o de qualque mitjà.
0: Ai, de maig Sant Ferran.
1: De maig Sant Ferran, 30 de maig, exacte. Si t'aparell, passam en els dies internacionals.
0: Vinga, què tenim?
1: Mira, dies internacionals tenim. Avui se celebra el Dia Internacional del Personal de pau de les Nacions Unides. Mira que és de guapo el nom. Mm. Bé, això són els coneguts com els cascos blaus, que són, diguéssim, l'exèrcit, entre còmetes, de pau de Nacions Unides. També és el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Ja saps que el mes de maig, com hem anat comentant tot el mes...
0: cada dia.
1: Sempre hi ha un dia que està dedicat a una branca de la part sanitari. Avui li toca la salut digestiva, impulsat aquest dia, impulsat per l'Organització Mundial de Gastroenterologia, difícil la paraula, o sigui, gastroenteritis, per conscienciar la població sobre la prevenció i el diagnòstic i el tractament d'aquests trastorns digestius. I ja passam, si t'apareix, a les efemèrides. L'efemèride que tenim especial avui és un 29 de maig de 1926, és a dir, fa 100 anys. La fita que tenim avui tots cultural és aquest 29 de maig de 1926, que és quan la lletra del poema d'Alcover, nascut a Palma, i que, del qual se celebra el centenari de la seva mort, i per tant enguany se celebra l'any d'Alcover, el poema de la Blanguera, que després música, hi posaria música el mestre català Amadeu Vives, fa 100 anys que se va cantar per primera vegada. Per tant, avui aquestes cantades que se fan arreu de Mallorca és per celebrar aquest centenari.
0: Aquest és un motiu,
1: no? Exacte, exacte. Això seria la fita principal que tenim més propera. Després que va ser cantada per primícia per l'Orfeo Català sota la direcció de Lluís Millet. D'acord? Això seria la que tenim més propera. En el context polític en què es va estrenar, que no era poca cosa, va ser en plena dictadura del general Miguel Primo de Rivera. És a dir, l'any 26 hi havia hagut un cop d'estat, hi havia dictadura de Miguel Primo de Rivera, i es va donar un caràcter molt emotiu i de resistència cultural a la forta ovació que va rebre el públic. Això és l'actuació que he dit abans de l'Orfeo Català, que va ser el Palau de la Música. Aquesta fita es fa tan recordada que justament per complir-se el centenari, les entitats d'avui, de l'illa, l'Obra Cultural, organitzen cantades, com han dit, simultànies massives a les escoles, a les places i a tots els municipis de Mallorca per rendir-hi homenatge. Després, passam a efemèrides curioses i internacionals i no sé quan anant de temps, tu me vas dient, eh?
0: Sí. Anant fatal, com sempre. Vinga, ràpid, Jaume.
1: No,
0: les curioses més curioses.
1: Les curioses més curioses és el rescat de Toy Story 2, he trobat. Mira, una empleada de Pixar que treballava des de casa descobreix que té una còpia de seguretat de la pel·lícula després d'un esborrat accidental als servidors principals. És a dir, havien filmat tota la pel·lícula i una empleada, quan van dir, no, l'han perduda, han fet feina per
0: nosaltres. Havien perdut
1: la pel·lícula.
0: Com pot passar això?
1: Què passa? Que una empleada que treballava a Pixar diu que troba una còpia i així se va salvar 3 anys després d'un treball tècnic i creatiu, o sigui, va dur 3 anys fent-la i s'havia esborrat la còpia. I aquesta empleada en guardava una casseva i per això se va salvar. Això va ser l'any 1999. Això va ser
0: Toy Story 2,
1: exacte. Uh-huh. I després, un altre també molt curiós, un 29 de maig de l'any 2010, el boicot a Eurovisió. Durant l'actuació d'Espanya al festival, l'espontani professional conegut com el Jimmy Jump va votar l'escenari 2, ho recordarem, perquè a més cantava una cançó que Soy Pequeñito, que era un actor català, havia sortit d'Operació Triunfo, i va sortir una amb un barret català. Sí, aquesta imatge va ser molt icònica. Va sortir just, va com interferir l'actuació. Es va colar perfectament coordinat a la coreografia de Daniel Díez, que és el cantant que en aquell any va
0: participar,
1: que representava Espanya, i abans va ser reduït per l'esdeveniment, o sigui, com a curiositat.
0: Sí. I hem de tornar a xerrar de la Blanguera.
1: Sí, perquè han creut que seria idoni ja que avui fem aquestes
0: totes les ràdios de Mallorca està sonant la Blanguera, no podríem faltar nosaltres.
1: I d'ahir aquí va.
0: De nostra vida tres. I hem de dir que aquesta és la versió de Capella, del seu darrer disc, Morgan. Morgan.

0: de Jaume Sabeu, eh? Animeu-vos avui a anar al Calvari a participar d'aquesta cantada col·lectiva a l'hora a tot Mallorca. Me n'anant ja a fer un repàs de l'agenda, que vos hem de contar moltes coses. I hem de començar a recordar, fa estona que parlem del festival Esos Cuernos Rock, però ja és la setmana que ve, el dissabte dia 6 de juny. Recordeu que les entrades es venen, que aquest festival es farà a Can Escarrinxo. Podeu comprar les entrades, que tenen un preu únic de 10 euros, a esoscuernosrock.com.
1: I pel que fa a entitats, el Club Rotari Pollença ja té a la venda també les entrades de l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, d'en Rubén García, que farà el claustre de Pollença i serà dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada, si la compreu abans de dia 30 de juny, són de 15 euros. Els punts de venda són a Can Quadrado de Pollença i l'Electrònica Reus, al Moll.
0: I també ja en la setmana que ve que el Col·legi Joan Mat celebrarà els seus 50 anys divendres dia 5 de juny amb una festa, actuarà Cucorba, After Sants, hi haurà parlaments i el sopar serà d'arròs bru, postres i beguda, que val 13 euros adults, 9 euros als infants. Podeu comprar els tiquets al mateix centre entre les 8 i mitja i la 1 i mitja.
1: I la Fundació Cos Obès fa aquest sopar solidari. És demà, dia 30 de maig. Serà a les 8 i mitja al pati del Sagrat Cos. Pa amb oli, postres i begudes per 13 euros. Els tiquets els podeu comprar a Sagrat Cos o a Can Quadrado.
0: I si me n'anem a l'agenda, recordam, a Pollença cantarà la Balenguera. L'obra cultural balear organitza juntament amb l'àrea de cultura una cantada simultània a tota Mallorca i conviden a cantar-la plegats avui a les 8 i mig, a les 8, perdó, a les 8, eh? Avui a les 8, a l'escalonada del Calvari a baix i estaran guiats o estaran guiats per el cor de Pollença i la banda de música.
1: I també avui divendres, concert solidari a càrrec del cor de Can Gregorià de Pollença, amb taquilla inversa, a benefici d'Afama, a lloques de l'Iglesi de Sant Jordi, i això sí, a les 8 i mitja avui.
0: I ja vos hem dit abans que avui i demà aquesta projecció i presentació de curtmetratge i llibre L'últim dia de maig als altres herois ja té entrades completíssimes, però ja vos anunciarem que han avançat que obriran altres dies.
1: I passant ja diumenge 31, amb aquesta vermutada literària que farà la presentació del llibre Four Hands a quatre mans d'Antonio Rodríguez. Presenta l'acte Alicia Gómez i serà a les 12 a la Biblioteca de Pollença de Can Llobera.
0: I els actes de 31 de maig de 1550 són aquest diumenge, que és el 31 de maig, trobada de càrrecs de moros acompanyats de la tropa de cornetes i tambors del soldà. Quan faltin 10 minuts per les 8, començarà aquest recorregut de rigor dels càrrecs. Els que han estat draguts, lloctinents i abanderats aniran acompanyats per la tropa del soldà per el carrer Major fins a arribar a la plaça de l'Almoina. A les 8, via fora, parròquia de Pollença, les campanades a foc, ni el foc ni la por, poieren doblegar la voluntat del poble. I a les 8 i mitja es farà la lectura del manifest 31 de maig de 1550. Es donaran les distincions honorífiques d'enguany. Tot això, 8 i mitja, diumenge, a la plaça de l'Almoina. Recordam que també hi participa i col·labora el grup de teatre enmig del 31M.
1: I recordam que hi ha exposicions encara que podeu visitar. A l'Iglesia del Convent de Sant Domingo continua oberta l'exposició que va hivernar a la Muntanya Màgica fins 14 de juny, amb horari de matí de 10 i mitja a 1 i mitja i de cap vespre de les 5 a les 8. Després també Can Llobera, recordeu que teniu el que ens empodera, exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva amb imatges de les usuaris de Pradis.
0: Bé, i encara mos ha sobrat temps i tot, eh? Podem recordar també que el Festival de Pollença té la venda general d'entrades, que la setmana que ve comencen les audicions amb Pere Estelric i també trobareu aquestes, són gratuïtes, però vos heu d'apuntar tot això a l'oficina del claustre o si no a la web del festival.
1: I també recordant que també té per adquirir les entrades del Pollença Rock, que és el 7 i el 8 de juliol. El 7 de juliol amb les actuacions de Fora de Sembrat i de Sau. I el 8 de juliol actua Pel de Gall i els Amics de les Arts. Les entrades ja són a la banda de codetickets.com.
0: Més coses. Un poc més esportiu. La cursa marinera és dia 11 de juliol en Umoll i les inscripcions també ja estan obertes a litechip.net. Bé, sí, Jaume, un altre punt.
1: I continuo de visitar guiades a Pollença Cultural. Recordeu que la d'avui ja no hi som a temps, però teniu la setmana que ve i l'altra, que és 5 i 12 de juny, el punt de trobada de l'Oficina de Turisme a les 10 per participar-hi cada inscripció, com a mínim 48 hores d'antelació a les mateixes oficines.
0: I d'ara sí, me n'anam amb el bolletí de les 10.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon dia. Condemnat a presó permanent revisable l'home que va assassinar la seva sogra a Coses a la colònia de Sant Jordi el setembre de 2023. El jutge considera aprovat que l'acusat de 47 anys va colpejar la víctima de manera brutal al cap durant 15 minuts per causar-li un patiment inhumà.
4: La sentència recull que va actuar per un sentiment de dominació i menyspreu cap a la dona aplicant-hi l'agreujant de gènere. L'home l'haurà indemnitzar la filla de la víctima entre 100.000 euros i tindrà prohibit viure a Mallorca durant 10 anys quan surti de la presó.
3: També de la plana de tribunals, el jutge de guàrdia ha decretat a presó provisional sense fiança per a la dona acusada de matar dilluns la seva sogra a Pere Garau a Palma.
4: De moment encara està ingressada a Son Espases i s'ha resolt que continuï custodiada allà per agents de la Policia Nacional i que la traslladin al centre penitenciari de Palma tot d'una que li donin l'alta. El jutge li ha pres declaració via telemàtica.
3: Canviant de qüestió, els preus es mantenen estables, però això sí, segueixen alts per l'encariment de l'energia a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC interanual del maig s'ha quedat en el 3,2%. És el tercer mes consecutiu que la inflació supera el 3% a causa de la guerra a l'Iran. El transport i el lleure han pujat, mentre que la roba i el menjar, això sí, han donat un respir.
4: Els aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables respecte de l'any passat. Des del Ministeri d'Economia destaquen que el pla de resposta del govern funciona i ajuda a frenar la volatilitat de l'energia. Atenció, però, perquè a partir de dimarts que ve començaran a pujar-se els impostos de la llum i el gas. El 1 de juny comença la retirada gradual de les rebaixes de l'IVA i de l'impost especial de l'electricitat. En canvi, les ajudes als carburants, al transport i els descomptes del bosc social es mantindran com a mínim fins a final de juny. Per acabar, la inflació subjacent, la que no compta l'energia ni els aliments frescos, s'enfila una dècima i arriba al 2,9%. L'INE publicarà les dades definitives d'aquest mes de maig, el pròxim 12 de juny.
3: Això quan el preu del barril del petroli Brent ha davallat aquestes darreres hores i torna als $90 després de l'anunci dels Estats Units d'un principi d'acord amb l'Iran per allargar la treva i començar a reobrir l'estret d'Hormuz.
4: Ara bé, encara hi manca el vistiplau del president Donald Trump i de moment Teheran desmenteix l'entesa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance. Diu que hi ha hagut molt de progrés en les converses i que Teheran està oberta a assolir un acord, però encara queden alguns punts pendents i la validació.
3: I avui es fa a Mallorca la cantada simultània de la Balanguera per commemorar el centenari de la seva versió musicada. Serà a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa.
4: El president de l'OCB, Antoni Llebrés, ha considerat que les cantades d'avui a totes les places de Mallorca seran tota una representació de la mallorquinitat i de sentiment de pertinença en una societat cada vegada més diversa. Són declaracions de Llebrés a l'Informatiu Matí.
5: Nosaltres ho plantegem també en general, me refereix que a la celebració d'avui, a totes les cantades, com un acte també, d'alguna manera, d'afirmació d'allò que som i que volen continuar sent. Per tant, un acte de mallorquinitat.
3: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Són les 10:30. La nostra primera entrevista d'avui és d'un tema, podríem dir, emotiu, guapo. Ja us ho hem avançat avui de matí que la Galeria Mayor a Baixa Utoló, després de 36 anys de trajectòria dedicats a l'art contemporani. Fundada l'any 1990, la Galeria Pollencina posa punt i final a una etapa marcada per la promoció artística, el diàleg cultural, el suport constant en els creadors contemporanis i en la jubilació de la seva fundadora i directora, Geró Martínez, també es tanca una de les galeries de referència de Mallorca i del panorama artístic contemporani internacional. Després d'aquesta intensa trajectòria, Geró Martínez comença una nova etapa personal marcada per la jubilació. Ara vos llegirem, abans de presentar-la, abans de saludar-la, vos llegirem aquest text, aquest escrit que ha fet Geró per acomiadar-se. Diu així: estimats amics i amigues, la Galeria Mayor, fundada l'any 1990, tanca el seu espai físic aquest 2026, posant punt i final a una etapa de 36 anys dedicada a la promoció i difusió de l'art contemporani. Mayor va néixer de l'amor per l'art i del compromís amb els artistes. Durant tots aquests anys he tingut el privilegi de treballar al costat de persones que varen confiar en mi i en aquest projecte, compartint la seva creativitat, la seva energia i la seva visió. La confiança dels artistes ha estat el motor de cada exposició i de cada encontre viscut plegats. Vull expressar, abans de res, el meu més profund agraïment als artistes. Gràcies per la vostra generositat, la vostra confiança i la vostra entrega. Sense vosaltres, Mayor no hauria existit. El meu agraïment s'estén també als col·leccionistes, amics de l'art, seguidors i col·laboradors, així com a les institucions, comissaris, crítics i mitjans de comunicació. Cada gest, cada suport i cada mostra d'interès han contribuït a fer de Mayor un espai de diàleg, descobriment i emoció. En la meva jubilació conclou també la meva etapa al capdavant de la Galeria Mayor. L'art continuarà acompanyant-me sempre, perquè forma part de qui som, però també sent la necessitat de dedicar més temps a mi mateixa i a la meva família, especialment als meus nets, que il·luminen i donen sentit a aquesta nova etapa de la meva vida. Gràcies per la vostra confiança, per haver estat sempre allà i per formar part d'aquesta història compartida. Una abraçada, Geró Martínez. I dona Geró Martínez, la tenim aquí. Molt bon dia, Geró, com estàs?
1: Bon dia, bé, i gràcies per llegir tan bé aquest text que
0: has escrit. Que guapa, aquest text que has escrit. Ahir varen rebre un correu electrònic amb aquest text tan preciós i varen dir, l'hem de tenir aquí. No pot ser, ja tot d'una, t'agraïm molt que tot d'una que te varen convidar mos haguis dit que sí i siguis aquí amb nosaltres avui. Geró, hem de repassar la història de la Galeria Mayor, hem de parlar d'un moment més significatiu significatius d'aquests 36 anys, però bé, jo m'agradaria també destacar que a la premsa ahir sortien a tots els diaris en planes de cultura durant un moment que se presentava l'edició de l'Art Palma Summer, ho titulars, el que han recollit més que la presentació d'aquest acte és que galeristes varen aprofitar que tu vares assistir a aquest acte per acomiadar-se de l'ànima de la Mayor, de Geró Martínez, així ho han destacat tots els titulars. Jo m'agradaria, potser abans d'entrar en entrevista de lo que és aquesta jubilació, mos contis quan va ser aquest acte, perquè jo crec que va ser molt emotiu compartint en l'entorn de la teva professió aquest moment, no?
1: Sí, la veritat és que me feia molta pereça d'anar a Palma i realment fins al darrer moment pensava no anar-hi i després vaig dir, mira, serà un bon moment per dir adiós a tots els amics i col·legues i tots els galeristes i la gent a la premsa també, però no vaig fer, no havia enviat encara aquesta carta a la premsa, realment la vaig enviar ahir i bueno, va ser molt emotiu perquè quan vaig assajar, quan varen comentar tot el programa de l'Art Palma Summer, el director d'en Fran Reus, de l'associació, va comentar que me jubilava, perquè ja li vaig dir, no, no, jo no diré res. Dic, si tu els vol dir que jo me jubil, perquè com que en el programa ja surt que no hi ha programació. I bueno, quan vaig veure que m'ha dedicat unes paraules tan guapes, vaig sortir jo. I la veritat, va ser molt curt, molt emotiu. I bueno, va ser fantàstic, perquè tothom se va aixecar i me varen aplaudir molt. I clar, com que també ja tots els altres companys de feina i de galeries i ja són molt més joves, clar, me tenen com un referent. I aquestes coses no te dones compte fins que dius, tanqui i me'n vaig. Crec que també t'agrada per aquest aspecte, no? Perquè quan ens veiem, pues, no te'n dones compte que realment la gent te valori tant. No sé, jo almenys no m'havia d'anar a compte.
0: Un referent, record que l'any passat ja te varen tenir aquí, varen fer una entrevista d'aquests 35 anys

0: Temors, després de 36 anys, com dèiem, ha arribat el moment de tancar la Major. I en quins sentiments afrontes aquest final d'etapa?
1: Bueno, amb bons sentiments. Ja crec que a la galeria s'ha fet una labor important, perquè en el final molta de gent que per primera vegada va entrar a la galeria no havien comprat art contemporani i després han estat grans col·leccionistes i grans amics dels mateixos artistes. I per jo això són sentiments que perduraran sempre, perquè aquesta gratitud cap a tota aquesta gent que sé que varen començar amb jo i jo ara me'n vaig i ells m'han superat, això te dona molt que pensar i felicitat també. Són sentiments superagradables i bueno, sí.
0: Clar, els has iniciat al món de l'art.
1: Sí. Sí,
0: contemporani.
1: Sí. I com a col·leccionistes m'han superat, que també és important.
0: Clar, avui ja ha rodat la clau.
1: Sí, sí, aquest mes ja està rodada.
0: Aquest mes ja està rodada la clau, ara mateix l'espai està tancat. Quan vares fundar la Major, l'any 1990, Gero, t'imaginaves que aquest projecte arribaria tan lluny?
1: No, perquè... Clar, d'una galeria se fa dia a dia, poc a poc, una vegada te va bé, una vegada te desmoralitzes, una vegada millor, i sempre vas fent camí, no? Així... I realment me n'he donat compte de la feina quan vaig fer el llibre, un poc, no? Mm-hmm. Que vaig dir... Ara... Me vaig donar compte també de la feina que havia fet i com havia anat i la contenta que estava també i orgullosa de seguir tots aquests artistes, perquè com sempre dic, realment són els artistes i col·leccionistes, perquè sense ell tampoc no necessitàvem dos, però i veure que realment han estat tant d'anys i hem fet una amistat tan profunda, això per jo és molt important, per això sempre estaré vinculada, perquè realment els meus amics estan vinculats a dins el món de l'art.
0: Clar, això te volia demanar, que de fet en el teu comunicat ho dius, que la Major va néixer de l'amor per l'art i del compromís amb els artistes, que mos parlis un poquet del significat per tu d'aquesta relació amb aquests creadors, perquè n'has fet moltíssim, però no ho fem moltíssim, tu també inamador d'amics del món de l'art, no?
1: Sí, bueno, el que antes te deia, que vas coneguent, cada vegada fas, arribes a conèixer més, vas treballant, vas sortint, i en el final, per jo, molt d'ells han quedat, ja ho han dit en altres entrevistes, que han quedat com a família i tot, la meva segona família, diguéssim. Mm-hmm. I crec que això també és el que la gent, a vegades, de la meva galeria, el que destaquen. Perquè avui en dia... moltes galeries fan feina amb artistes, inclús molt d'artistes, però a lo millor fan una exposició o dues durant uns anys i després ja passen uns altres artistes. I jo me retir, i té l'orgull de poder dir que me retir amb molt d'amics i molt de col·leccionistes que encara formen part de la galeria. I això crec que també és important.
0: Això hi serà sempre.
1: Hi serà sempre. I ara més tindré més temps, crec, per ells, perquè espero, vaja, però ara encara no m'he donat compte de que he tancat, perquè, bueno, quan venia cap aquí pensava, m'ha duit molt més feina tancat que crec que obrir la galeria.
0: Això m'ho comentaves ara a micro tancat, sí. Perquè, clar, bé, obrir, hem recordat aquells inicis, l'any 1990, supos que no va ser gent fàcil, però dius que encara duit més feina tancat. Però, perquè,
1: bueno,
0: clar...
1: és que no teníem contactes quasi, no teníem obra, no teníem... però, clar, ara ja duiem un envolum d'artistes, de contactes, de magatzem que havien d'anar tornant. I ara un poc replantejar un poc la col·lecció que me queda per jo, que també és una cosa que la tenc allà, però que també no te'n dones compte fins que realment dius, ui, també he fet una col·leccioneta guapa, saps? això també és important.
0: La teva col·lecció personal, sí. Privada de Gero Martínez, sí. Diríem.
1: Bueno,
0: no?
1: De la Galeria Mayor.
0: Bé, de la Galeria Mayor.
1: Sí.
0: I perquè, clar, tu dius, se tanca una galeria i hi ha molt de gènere de dins.
1: Sí.
0: No? I,

0: i obres a lo millor de fa molt d'anys, no?
1: Molt d'anys. Des de principis.
0: Des de principis. Sí. I això t'has volgut quedar com un poquet una part de cada època.
1: També, així com te deia, que he anat fent sense pensar molt, pues, també no he anat quedant obra pensant en una col·lecció en el primer moment. Te quedaves obra perquè l'artista m'agradava, perquè m'agradava aquella obra, la que després de, quan ara ho mires des d'una altra mirada ja, perquè ara ja estic en una altra mirada, pues te'n dones compte de que realment tenc obres bones i que se varen anar fent tira-tira, se van anar comprant tira-tira, i altres que també la millor de possibles regals també, però bueno, és un poc el que ara també me queda per a disfrutar.
0: 36 anys de la Maior, Gero, quin paper creus que ha tingut la teva galeria dins la vida cultural de Pollença, però també després a nivell internacional?
1: Bueno, jo crec que per ja és important per a dir que des d'un poble se pot actuar i se pot arribar igualment a l'art i a la cultura internacional que des d'una capital, que quasi la gent de les capitals també això ho valoren molt, perquè és molt difícil arribar-hi. I jo ho he aconseguit i estic molt agraïda amb aquest aspecte. El que dèiem, a vegades quan comences tens contrapeus i aquests contrapeus t'ajuden a que tu surtis més del poble. I això és el que també m'ha enriquit molt, perquè no m'he conformat estant apoyant-se, a la millor per circumstàncies també, però això te fan anar cap a de fora, i clar, quan comences a anar cap a de fora, ja les fires m'agradava molt, era una gran feriant, perquè sempre me sentia molt bé les fires, perquè era allà on jo me valorava si realment era bona o no era bona, perquè quan t'estàs de vora, veïnars que són superbons i tu els admires molt, per dir, ai, tampoc no ho faig tan malament.
0: Jo som perquè, aquí.
1: Claro, però des d'un poble no te'n dones compte, i per això suposo que també m'agradava molt sortir, i crec que això també és important per a dir, Pollença ha pogut sortir a tantes fires, ja ara que enguany han duit la Fira d'Art Colònia a Palma, i jo no hi he participat perquè ja fa un parell d'any vaig dir que havia deixat les fires i que se van estranyar un poc. També vaig trobar que no hi havia de participar perquè llevava el millor puesto d'una altra galeria jove, saps? Que també necessitava més la fira que jo. I ell me varen dir, per què no vens? Si a la galeria espanyola que has participat més en aquesta fira.
0: I venim a Mallorca.
1: I venim a Mallorca. Clar, jo ja també estava pensant a la millor en tancar la galeria i tal, i vaig trobar que no era l'ocasió, i vaig dir que no, però bueno, la veritat que la vaig anar a veure-la i està molt bé. Sí.
0: En el teu pregó fa 2 anys ja, sí. Farà 2 anys, ho vares dir, que un onda, com ho vares dir, Pollença, Pollença i no Pollença, sí. Vas dir tu nom en un món de l'art internacionalment, com dèiem.
1: Sí, això és del meu orgull també.
0: Clar.
1: I
0: Pollença ha tingut un moment més àlgid de galeries i d'aquest món de l'art més actiu. En quin moment estem ara?
1: Bueno, ja amb aquest aspecte sempre he estat un poc crítica, perquè va haver un moment que sí que teníem bones galeries aquí a Pollença, però també no sé amb quin motiu, però les institucions a vegades també han de fer algo pro poble. Jo, per exemple, considero que jo no he venut mai una obra a l'Ajuntament de Pollença. 36 anys, saps? No, ja no dic si amb un govern o l'altre, és molt dit dir-ho.
0: En cap color polític.
1: Quan m'han comprat ajuntaments de Pamplona, de Màlaga, de Múrcia, de saps? I del teu poble, i no ho dic com un reproche, no? Ho dic en el bon sentit que també jo crec que és important per les institucions apoyar el que se fa aquí en aquest moment i sobretot una galeria que destaca. Perquè si el teu mateix poble no ho apoya, jo me'n vaig anar a Palma, perquè a Palma, quan vaig tenir 22 anys a la galeria Palma, a Palma no me compraven perquè era de Pollença. L'Ajuntament de Palma comprava les galeries de Palma. És un sector de galeries, des de luego, però... I això jo crec que també me sap com un me sap greu a dins tot, perquè crec que també és una oportunitat que veure que hi ha hagut una galeria que també ha estat pionera i no teniu els artistes de la meva galeria aquí dins el museu, saps? Comprat a la meva galeria, crec que no sé si a lo millor, espero que no hagin comprat a través d'altres galeries de fora, però bueno, també trobo que per una banda no és apoyar, no és fer poble. Això que estan dient ara de fer poble, que ho fa per un comerç, és consolidar i tot això, trobo que no ho és. I realment me sap greu que realment també no hagi que no hagi hagut intentones de posar de gent jove, de posar galeries. No m'entén per què tampoc, perquè jo sempre els dic heu de riesgar, heu d'apoyar, perquè realment un poble que tenia una anomenada culturalment, amb música també la té i amb moltes coses, però en aquest moment tu veus ara el que s'està fent a Palma. Jo a la sala de premsa de Palma els hi vaig dir, tinc massa greu ara en mà, perquè ara és quan te donen ajuda, visibilitat, molta visibilitat a les galeries, perquè mira com estan, realment estan amb una explosió d'art per tot.
0: La nit de l'art també.
1: La nit de l'art, o branys, tot. I clar, i aquí no s'arriba, saps? Cada vegada se vol xerrar d'art, cada vegada diuen sí, farem algo, però al final és un tema que no interessa, perquè si interessàs ja s'hauria fet coses.
0: Ara quedarà un buit molt gros amb el tancament de la Major.
1: Sí, i espero, ja t'he dit, ja m'agradaria molt que...
0: joves s'animin.
1: Que qualque jove s'animi i bueno, que si qualque jove té pensat algo, que sàpi que jo també, en tota l'experiència que pugui ajudar, doncs m'encantaria.
0: Però una xerrada amb tu l'han de fer.
1: Perquè me sap greu realment que Pollença se quedi sense una galeria d'art contemporani realment i que no pugui sortir de Pollença i treure un nom de Pollença cap a fora. Me sap greu, sí. També tenc que dir que sí que l'Ajuntament va comissariar una exposició d'una Pilar Citoler, que va ser una col·leccionista, bueno, sí, és una col·leccionista, està molt major ella, però que va veranear 40 anys a la Cala Sant Vicenç i després també sempre està molt agraïda per l'exposició que me varen fer d'edició Mayer, ben que dic, no? Ho he dit com una cosa de que trob que la vida va fet en el seu moment, saps? D'apoyar, si realment si tu t'interessa una cosa, l'has d'apoyar. Jo veig que hi ha col·leccionistes que a lo millor al moment de crisi fortes, a lo millor sé que m'han vengut a comprar algo i sé que també compraven perquè realment els agrada l'artista, però també sé que n'hi ha qualcun que sé que com me comprava perquè sabia que era un moment molt difícil.
0: Per donar suport.
1: Per donar suport. I això jo crec que també és important. I, bueno, però vaja, jo crec que a poc millorarem.
0: Durant dècades, quan d'Ingero has treballat amb molt d'artistes, hi ha qualque d'aquests 36 anys, és molt difícil que me contestis el que ara te demanaré, no? Qualque exposició que la recordis de manera molt, molt especial, molt significativa, emotiva?
1: N'hi ha moltes.
0: N'hi ha moltes.
1: N'hi ha moltes, sí. Ara... no sé, a la millor Mimo Palladino també, que la primera vegada que el vaig dur a Mallorca, aquest artista italià tan conegut, amb ell no vaig tenir tanta relació ni tant de contacte i sé que per jo va ser un terfoc, per jo són artistes que a la millor me varen donar molt de nom, el que passa que, bueno, exposicions que me varen donar molt de nom, però a la millor jo ja no vaig tenir aquesta relació amb els artistes, perquè també els feia a través de la seva galeria, però de la seva galeria principal. I per això en aquest mes, amb aquestes artistes, com Eva, que has posat aquí al Museu de Pollença, Eva Lotz, que aquests sí que després han ajudat molt a la galeria, perquè ja he après molt darrere aquests artistes, na Susana Solano, bueno, que sempre no manca, és que els anomenen Gordillo, perquè tenen, en Gordillo farà 94 anys. I un guany és una, bueno, ara ho diré així, no sé de què me dirà, però és un artista que és, de pin, és pintor, però un guany per coster ja li ha donat una obra que podies posar per aquest estiu, que al final no se tanca el cicle, perquè bueno, jo no hi estaré dins coster, no, no és que és un projecte de manamador i no el vull tocar, però també és
0: aquesta... No te desvincules del món de l'art.
1: No, me desvincul, però dic, és aquesta continuïtat, saps? Que vos a els artistes que diuen, ah, pues es fan això a Pollença, pues nosaltres creiem amb aquest altre projecte que fa el seu home. I clar, jo m'aquest amb aquestes exposicions d'aquests artistes, més que el nom de segon quins, que la millor són més consagrats.
0: Clar, has posat l'exemple d'en Gordillo, 94 anys has dit.
1: Sí, crec que
0: 94.
1: Sí.
0: I tens altres artistes que els has vist créixer. Pràcticament, amb aquest 36 anys.
1: Bueno, tinc
0: anys.
1: En Joan Cortés, que ara més inaugura ara...
0: Ara inaugura aquest, a l'Art Palma.
1: A l'Art Palma, dijous que ve, no t'hi hagués sisà. I també és un artista que, bueno, era el meu jove artista. quan vaig començar
0: quan
1: amb ell.
0: Començaves.
1: I, bueno, ara ja no és tan jovenet, però, bueno, sí. I na Laia Ventayol, també, que son pare també és artista, i que l'altre dia, per cert, els vaig veure a la inauguració de l'exposició de la Llonja, i tot varen venir tots encantats, i això te dona alegria, també. Sempre, a més, jo som d'aquestes que sempre també m'he la part positiva, estic molt content, estic, sí.
0: Que bé. Gero, a veure, amb el tancament arriba la teva jubilació. Era important per tu tancar aquesta etapa en un moment, ara ets predina, estar bé, encara ets jove, que dona aquesta passa.
1: Bueno, jo crec que és un moment molt bo, perquè realment la galeria està en un bon moment, un moment molt bo, i jo també tinc salut i amb moltes ganes de fer coses, perquè... inclús la carta, si veus, dius, dedicar temps a jo, me fas primer que inclús que la família. Però, bueno, és que també sempre, com a dona de família, i nosaltres, jo som molt mediterrani, amb això que la família és el primer, sempre he hagut d'estirar de la família, de pares, fills, i, claro, i ara que m'he quedat només amb els fills i els nets, me fa molta il·lusió dedicar-ho temps per jo i no perdre-me aquesta infància dels meus nets, perquè no me dono compte i els veus supergrans i ja me passarà com el meu fill, que ara ja no diré la seva edat per la ràdio, però dic, ai, ja faràs tant d'anys enguany, saps? Com que me ve de nou i tot, i no me vull perdre aquesta altra vida.
0: I de disfrutar i molt, Gero, com tu ho dius, però bé, vinculada al món de l'art, supos que viatjar a fires des de la visió de visitant continuaràs, o no?
1: Sí, sí. Ara, des que ja no vaig a fires, ja sempre he procurat visitar les fires. I vaig amb una altra perspectiva, amb una altra mirada, perquè antes, quan estaves a les fires, sempre anaves només pensant en la feina, menys quin artista duré, menys quin hi faré, menys qui m'agrada més, menys a veure si venen, si no venen.
0: Pendent de la gent, de rebre, tot.
1: I ara, clar, vas allà, no, te pot distreure.
0: Relaxada.
1: Te pot relaxar, te pot posar a xerrar amb un o l'altre, o saps, no tens... No saps com continuarà el dia. I això també m'agrada. No sobre què passarà a una fira, qui veuré, qui no veuré, quin artista m'agrada més sense pensar en la galeria. És un poc, clar, és clar. Un altre...
0: Hauràs de fer un canvi de xip.
1: Un altre diuen. Canvi de xip, sí. Mira, avui mateix he pogut venir tot d'una.
0: Has pogut venir tot d'una, sí. L'agenda...
1: L'agenda ja, poc a poc la deixaré, ara encara me falta un poc que va de tancar, però l'aniré deixant.
0: Clar, la Galeria Mayor a la plaça Major ja heu rodat la clau, com dius, aquest espai, heu pensat en què se convertirà?
1: En aquest moment no he pensat en res, se deixa que passem l'estiu i que passem un poc de temps i no entenc, no ho sé, no ho sé. Tampoc no he ferit la galeria a ningú, no sé si tenen pretendents o no, perquè tampoc no...
0: Bé, tu deies, si hi ha qualcú com deies abans, joves que t'agradaria molt que s'animassin.
1: Qualque jove que s'animi, a qualcú o... I després també t'ha d'agradar, pretendent. Ben que dic que és un pot tot, però no he pensat res. Jo crec que, no sé, no vull pensar ara, perquè ja després quan me decides que una cosa, ja ho faig tot molt ràpid i m'estimes ara.
0: Tranquil·litat.
1: Fins que torni l'hivern. Ara vull dedicar un estiu per jo, perquè és el primer estiu que no farem feina.
0: Quin estiu que t'espero.
1: Sí, bueno, i d'aquí també donar... una abraçada a en Manel Domingo, que també serà per ell el primer estiu, perquè sempre en la galeria ha hagut de fer feina un mes d'estiu, i que sempre l'he considerat una gran persona i sé que ara també tindrà aquest impàs, però que estic segura que tindrà molt de sort, perquè la sort no se cerca, és un gran professional i segur que també anirà bé.
0: Perquè en Manel du 36 anys, que m'adés que en du 30 amb altres.
1: 30, sí, per això...
0: una peça clau.
1: Però, clau i agraït, i també des d'aquí li desig un bon estiu. Sí.
0: Un bon estiu també per en Manel. Gero, si haguessis de resumir què ha estat la Maya per tu, amb una frase, quina seria?
1: Amb una frase? Per això, l'amor de l'art, per l'art. Ha estat el que m'ha duit per tot. Perquè ja crec que la passió i l'amor per l'art.
0: L'amor per l'art que continuarà més enllà de la teva jubilació, evidentment.
1: Sí, sí.
0: Gero, se mos acabo temps, però bé, també ara tindran més temps per venir a la ràdio, així que...
1: Ah, sí? Si voleu, ara qualque tertúlia d'aquestes també pot venir.
0: També podem,
1: sí, sí.
0: Podem comptar amb la teva visió tan professional d'aquest món de l'art, com dèiem. Te donam l'enhorabona, sempre que qualcú se jubila és per felicitar, que tinguis una molt bona jubilació, disfrutis de tu mateixa, de la teva família, dels teus nets, de totes aquestes amistats a les quals ara podràs dedicar més temps i bé, que gràcies per haver vengut i t'esperam, com sempre, en més ocasions.
1: Bueno, i també gràcies a tu, Joana, perquè sé que sempre m'has apoyat molt aquí a través de la ràdio i Ràdio Pollença. I els diaris també d'aquí de Pollença, Punt Informatiu, i tota la premsa que també sempre han estat aquí i ajudar, perquè el que dèiem tot, cada granet ha pogut fer la Major. No,
0: cada granet suma.
1: Suma, sí.
0: Molt bé, doncs, Gero, bé, no sé si vols afegir qualque cosa.
1: No. Que passeu un bon estiu i fins una altra.
0: Bé, ara te veurà més relaxada per mitja, fent que fetets i això, que tindràs més temps. Gero Martínez, moltíssimes gràcies. Enhorabona.
1: Gràcies. Gràcies.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia. En aquesta hora, treballadors de l'agència tributària fan una aturada parcial per reclamar la millora de les seves condicions laborals. La protesta l'ha convocat el sindicat CESIF i es du a terme davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària al carrer de Cecili Metel de Palma. Caro Moreno, bon dia. Ja ha començat la concentració.
4: Bon dia. Sí, aquesta concentració ha començat puntual. Hem de dir que de moment són poques les persones concentrades aquí, però de mica en mica s'hi van afegint més persones, sobretot delegats sindicals. Hem de dir que es tracta d'una protesta convocada arreu de l'Estat pel sindicat CESIF, que coincideix amb l'aturada d'una hora. Aquí a les Illes hem de dir que hi ha uns 700 treballadors de l'agència tributària que amb aquesta vaga d'una hora encalenteixen motors pel que serà l'aturada de 24 hores que faran el pròxim dia 8 de juny. El delegat del CESIF a l'Agència Tributària a les Illes, Toni Roiger, explica que entre les seves reivindicacions hi ha la millora de la carrera professional, també de les condicions pel que fa al teletreball i que el personal de vigilància duanera sigui considerada una professió de risc per les seves característiques. Roiger lamenta que totes aquestes reivindicacions, diu, s'agreugen amb la insularitat.
5: En el cas de Balears s'agreugen perquè tenim un problema d'accés a l'habitatge darrerament i perquè també no tenim un plus d'insularitat que realment compensi aquesta diferenciació. De fet, una de les reclamacions són que s'actualitzin els plus d'insularitat.
4: El CESIF lamenta que des de l'any 2007 la carrera professional del personal de l'Agència Tributària està congelada.
3: Gràcies, Carme Moreno. Seguim amb més qüestions perquè avui s'ha obert el termini per apuntar-se a la nova campanya de bons comercials. Els comerços interessats tenen fins al 8 de juny per adherir-s'hi. La Conselleria d'Empresa ha llançat aquesta iniciativa que compta amb un pressupost de 3,8 milions d'euros.
6: El motiu principal és pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la guerra a l'Orient Mitjà dins el sector comercial. Des d'avui fins al 8 de juny els petits comerços i botigues d'alimentació s'hi poden inscriure a través del web bonsillesbalears.com. Els clients es podran beneficiar de descomptes directes de del 15 de juny al 31 de juliol amb un estalvi total de fins a 60 euros per persona.
3: Precisament avui hem sabut que els preus es mantenen estables però segueixen alts per l'encariment de l'energia a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC interanual del maig s'ha quedat en el 3,2%. És el tercer mes consecutiu que la inflació supera el 3% a causa de la guerra a l'Iran. El transport i el lleure han pujat mentre que la roba i el menjar han donat un respir.
6: Els aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables respecte a l'any passat. Des del Ministeri d'Economia destaquen que el pla de resposta del govern funciona i ajuda, diuen, a frenar la volatilitat de l'energia. Atenció, però, perquè a partir de dimarts començaran a pujar-se els impostos de la llum i el gas. El primer de juny comença la retirada gradual de les rebaixes de l'IVA i de l'impost especial d'electricitat. En canvi, les ajudes als carburants, al transport i els descomptes del bo social es mantenen com a mínim fins a final de juny. Per acabar, la inflació subjacent, la que no compta l'energia ni els aliments, s'enfila una dècima, arriba al 2,9%. L'INE publicarà les dades definitives d'aquest mes de maig el pròxim 12 de juny.
3: Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04. Més notícies a les 12 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Idò, i amics, com us anunciàvem, avui de matí sou les 11 i 12 minuts i continuem en directe aquí a Ràdio Pollença. Avui és divendres i han passat 15 dies ja i la Nicole mos torna a visitar a l'espai Minuts de Ciència. Nicole, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, estic molt bé.
0: Sí? Content sí. de que tornis a estar amb nosaltres. Què mos vens a contar avui?
1: Bueno, avui parlarem d'una dona que tothom coneix, però diré el nom i diré, tothom dirà, no sé qui és, de Maria Sklodowska.
0: Amb aquest igual, si me dius això.
1: Exacte, exacte. Però Maria Sklodowska és polonesa i va viure molt a França i és Marie Curie.
0: Marie Curie.
1: I Marie Curie sí que...
0: Sí, que ja, ja sona més.
1: Ja sona més. Bueno, tothom sap que ha tingut dos premis Nobel, no zero ni un, sinó dos premis Nobel. La primera dona a tenir un premi Nobel i encara la primera dona a tenir dos premis Nobel. Vull parlar d'ella perquè no explicaré en detall tota la seva recerca i perquè ha tingut el premi Nobel, jo l'explicaré just de forma simple. Però el que és molt important és la seva vida, perquè a mi m'admira, evidentment m'admira la recerca que ha fet, però sobretot m'admira com a persona, com a dona que va anar sempre amb un camí clar, va tenir passions amoroses fantàstiques, dues filles, i realment ha tingut una vida molt plena en tots els aspectes, i dintre aquests aspectes essencials, evidentment, hi ha dos premis Nobel. S'ha de dir també que una de les seves filles va també tenir un premi Nobel. És a dir que gràcies a elles dues va augmentar el percentatge de dones
0: en premi Nobel.
1: Perquè no n'hi havia quan va començar la mare. Per tant, que explicarem això. I és just la seva vida va ser un poc complicada, evidentment, i també és que a vegades els joves diuen no, tot és complicat, abans ho tenien fàcil, i ara tot és complicat, no puc fer això, no sé què, m'agradaria, però mira, no m'ho deixen fer, o costa massa, o no m'atreveixo. No, ella se va atrevir a tot. I ho tenia molt complicat, d'entrada. Després va tenir sort amb els homes, excepte el primer, que va ser un desastre, però va tenir bons companys de vida i amb les filles i un reconeixement internacional, evidentment, superimportant. Per tant, parlem de Maria Sklodowska, i li direm Marie Curie, perquè...
0: Per Maria Salomea Sklodowska.
1: Exacte. I fins i tot Maria va passar a Marie a França. Per tant, ella és polonesa, neix a Varsovia el 7 de novembre de 1867. Hem de veure un poc en quina situació històrica estem. I, bueno, ella va tenir Premi Nobel per la física i després el segon per química. Va ser pionera en l'estudi de les radiacions, ho comentarem més endavant. El seu marit, francès, un marit excel·lent, realment explicarem després per què, se diu Pierre Curie, i a França les dones agafen el nom del marit. Per tant, ella de Pierre Curie va passar a Madame Curie i va canviar Maria per Marie, que és, bueno, per tenir tot francès. Es va nacionalitzar francesa, però realment va tenir sempre present Polònia en la seva ment. Un dels exemples que realment li tenia molt de carinyo, molts records i molta família allà, mantenia la identitat polonesa a França, i la mostra de que realment se sentia molt polonesa a París. El primer element químic que va descobrir l'any 1898, a 21 anys, s'ha de dir, no, 31 anys, perdó, l'anomena Poloni. Per tant, Poloni com a homenatge al seu país d'origen. Bueno, ella neix, hem dit, el 1867 i morirà a París l'any 34. Dintre d'aquest marc, diríem, 1867 a 1934, va viure la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Sí. Però la Revolució Russa, que a vegades ens oblidem de la Revolució Russa, hi havia l'Imperi Rus, amb el tsar, i la revolució russa, bueno, va ser una revolució molt cruenta, entre 1917 i 23. Però aquesta revolució russa, amb diferents parts, no entrarem, no fem massa història, aquí no hi ha temps, però el que és important per la vida de Marie Curie i la seva família és que abans de 1917 hi havia molts moviments a diferents punts de l'imperi rus i, per exemple, l'any 1905 hi havia ja una revolució però no centrada a Moscou ni a Sant Petersburg, sinó a nivell de diferents punts de l'imperi rus per canviar el govern, bueno, el tsar. Per tant, parlem primer dels premis Nobel que ha tingut ella, la seva filla, i després entrarem en detall a la seva vida, perquè bueno, ella té, ja he dit, té una vida d'aquest admirable i malgrat tots els problemes, bueno, ha avançat,
0: sí,
1: fort i ferm.
0: Apassionant, apassionant, sí, la vida de Marie Curie. Sí.
1: Per tant, el primer premi Nobel el té als 36 anys, el 10 de desembre 1903, i el premi Nobel és per ella i el seu marit. Hem de dir per ella i el seu marit, perquè és el premi Nobel de física, ella és la primera dona a rebre un premi Nobel. També el comitè Nobel bueno, se desperta un poc tard amb aquest tema de reconèixer que les dones poden fer recerca. El Premi Nobel de Física se dona en reconeixement dels extraordinaris serveis rendits amb les seves investigacions conjuntes sobre fenòmens de radiació descoberts per Henri Becquerel. És a dir, que aquí parlem de radiacions. L'altra meitat del premi se va donar a Becquerel, Henri Becquerel, que havia descobert les radiacions, que havia descobert els fenòmens, i ells, Marie, primer la dona, i Pierre Curie, van explicar les radiacions. Van dir, bueno, aquestes radiacions descrites per Becquerel, van dir, això ve de això. És aquest el primer premi Nobel.
0: I va ser conjunt amb en Pierre Curie, l'home i ella, no?
1: No, és ella amb l'home.
0: Ah, d'acord. Sí, sí, sí,
1: que no, ho dic perquè inicialment el comitè Nobel, ja dic que un comitè realment que a vegades i massa sovint fa errors, inicialment el comitè Nobel només havia proposat donar el premi Nobel a Becquerel, el que va detectar aquests fenòmens de radiacions, i Pierre Curie, que havia explicat d'on venien. Pues Pierre Curie va dir que no, que no. Que no anava així la cosa, perquè quan Marie Curie va venir a París, va fer aquesta línia de recerca, essayer que va fer la línia de recerca per explicar els fenòmens de radiacions que havia descobert Becquerel. I el seu marit, que feia una altra línia de recerca, també era investigador, treballava sobre cristal·lografia, és a dir, no són radiacions, ho va trobar com a línia de recerca tan interessant i tan potent que ell va deixar la seva recerca i se va incorporar a l'equip de la seva dona. Per això que realment és ella que va iniciar aquesta recerca, que la va tirar endavant, evidentment amb l'ajuda del seu marit i altres investigadors, però a un nivell més discret. Per tant, aquí, davant de la protesta del seu marit, el comitè Nobel va corregir i va donar a Marie Curie. Evidentment, quan la premsa feia entrevistes al marit, li demanaven per la seva recerca, en què se basava, quina era l'aportació important, i la raó de tenir un premi Nobel. I a ella li diria, bueno, si té dues filles i un marit, com fa per fer recerca? Bueno, d'ahí som.
0: Com pot fer vida marital i tenir
1: una feina. Exacte, i ser mamà de dues filles, etc.
0: Sí, sí.
1: Bueno, aquest any 1903, per tant, que el comitè Nobel les dona el primer premi de física, premi Nobel de física, ell, Pierre Curie, ja està molt malalt, no poden anar a la cerimònia oficial, Però el juny 1905, és a dir, un any i mig més tard, van a Estocolm i el rei, Oscar II de Suècia, l'entrega personalment als dos. Però doncs ja tenim un primer premi Nobel. Ell se mor ràpidament, a més no va morir de malaltia, si va, és una... està travessant el carrer que va tenir un accident i va morir de resultats de l'accident. Ella queda viuda amb les dues nines, en un país estranger, és a dir que, clar, s'ha adaptat a França, però no té la família, tenia la germana, eh? Explicarem després per què. Per tant, té un premi Nobel, té més feina que mai, té les dues nines, sola. 8 anys més tard, només 8 anys més tard, l'any 1911, és a dir que a 44 anys, el primer a 36 anys, l'altre a 44 anys, i són joves, són edats molt joves, i encara més per dones que han emigrat a un país desconegut.
0: I per dones de principi de segle XX, també.
1: Sí. Marie Curie rep, per ella sola, en aquest cas, ja no el comparteix amb ningú, no té marit, i no dona la meitat a una altra, per ella sola té el Premi Nobel de Química. És a dir, que ja deixem la física i passem a la química. I el té, tot això són, diríem, citacions de les explicacions que dona el Premi Nobel de per què li donen el Premi Nobel, li donen un reconeixement dels seus serveis per l'avançament de la química amb el descobriment dels elements radi i poloni. L'aïllament del radi i l'estudi naturalitzat i compostos d'aquest element. I ja estem... és ella que va parlar de radioactivitat. Ja arribem a la radioactivitat. Per tant, amb el primer premi Nobel, primera dona que va tenir un premi Nobel, amb el segon premi Nobel, la primera dona que té dos premis Nobel, amb dues categories diferents, a més. És a dir que tenia una base de recerca quan el tema el sabia desenvolupar, cap a on rien podia donar explicacions innovadores i obrir més camí, no? Amb el temps, només una altra persona, Linus Pauling, va tenir dos premis Nobel amb dues categories diferents i ell va tenir el primer premi Nobel l'any 1954. Aquí també explico el segon, perquè el segon ja és una vergonya per al Comitè Nobel. Ell té Linus Pauling, un americà que va treballar en proteïnes. Els seus descobriments sobre les explicacions de les proteïnes va donar lloc progressivament a investigacions sobre l'ADN i explicar el codi genètic. És a dir que va ser un científic esplèndid en quant a Premi Nobel de Química, que s'hi va donar l'any 1954, i estava casat amb una activista nord-americana de drets humans. L'activista nord-americana de drets humans se deia Ava Helen Pauling, i ell, el segon Premi Nobel, el té pel seu activisme per la pau. 1962. Però la seva dona no va tenir Premi Nobel. És a dir que és ella que l'ha iniciat, bueno, que l'ha embarcat. Ella era molt, una activista molt coneguda i molt activa per drets humans als Estats Units. Ell l'ajuda i participa, i l'any 62 no demana a ell al Comitè Nobel que amb ell hi hagi també la seva dona.
0: La dona inclosa,
1: bueno, és un exemple de... Sí. Ho deixem aquí. Per tant, parlem dels Premis Nobel de Pierre i Marie Curie, i hem dit el primer és sobre per explicar els fenòmens de radiació que havia descobert Henri Becquerel. Bueno, és el moment, jo diria, és el moment d'investigació sobre descobrir radiacions. Un poc abans s'havia descobert els raigs X, els raigs X, un físic alemany, Röntgen, i aquí hem de diferenciar raigs X de el que va fer de radioactivitat. Els raigs X per s'utilitza per fer, ja sabem, fins i tot als aeroports ens fan controls, amb controls de seguretat, en medicina s'utilitza moltíssim, per veure fractures, bueno, mil coses, tothom ha passat per aixequis de tant en tant. Però això no és el aixequis s'han de generar, és a dir, o a l'hospital o a l'aeroport. És a dir, que utilitzant energia, en general actualment són equips elèctrics, que activen atoms i la resposta són radiacions X, raigs X.
0: Sí.
1: Per tant, no és natural. I, evidentment, ens hem de protegir, tota la gent que treballa amb això.
0: Això és el que t'anava a dir, que molta gent, o sigui, que quan te fas un raig X se posen com un davantal plomat.
1: Sí, per evitar que les arribi les radiacions, els raigs. Però, naturalment, no n'hi ha. Si no actives amb energia, no emeten aquests raigs. En canvi, la gran descoberta, i això se va fer quan Marie Curie, diríem, ja estava...
0: Bo, un pot d'aigua, Nicole, que no
1: sí,
0: m'ho torna a...
1: Sí, tinc el coll, I ja estava al laboratori, tothom parlava d'aquesta cosa, raig X, i veure els ossos.
0: Que teníem.
1: I tot, realment, era espectacular, és una cosa impressionant. I, per tant, ella, amb el seu marit, descobreixen la radioactivitat. La radioactivitat és una propietat natural d'un àtom. Per tant, ella va descobrir que un tipus d'àtoms, va dir polonio, el radi, aquests àtoms són inestables. Com són inestables, alliberen partícules o energia per estabilitzar-se. I és aquesta energia, radiacions, que parlem de radioactivitat. És la gran diferència. Però vull dir que la gent parlava de rajos, que els àtoms, les partícules, podien emetre un raig X si els activem primer ara amb equips elèctrics, i ella, amb el seu marit, va descobrir que uns ho tenien de forma...
0: Natural.
1: Natural.
0: Sí.
1: Vale. Parlem un moment de la seva filla, perquè clar, la filla que es diu Irène Joliot-Curie, que ha nascut a França, se diu Joliot-Curie perquè que el Curie és el nom del pare, Joliot, el nom del marit. I el mateix va ser la formació física i química i va rebre el Premi Nobel de Química l'any 35. Per tant, segona dona a obtenir un Premi Nobel. Després de la mama... Pues,
0: desafia, mira, va quedar tot en família.
1: Espectacular. I... I, bueno, lo que és curiós és que la seva germana petita neix quan ella té 8 anys i el seu pare, en aquests moments, mor atropellat per un carruatge. Ja va dir que va atravessant el carrer.
0: Això qui és? En Pierre Curie, que va morir?
1: Pierre Curie.
0: Que va morir...
1: Sí.
0: Se va atropellar.
1: Un carruatge el va treballar quan travessa el carrer i no se'n va recuperar. Per tant, la mare queda amb una nina petita, que fa poc que ha nascut, una nena més gran de 8 anys,
0: sí.
1: I lo que... això me trobo fantàstic. Ella va decidir que no els podia dur a l'escola i fer tota aquesta cosa. Tampoc tenia massa diners, realment, anava molt just de diners. I per tant... el que va demanar als seus amics científics, clar, com ella era superconeguda i a més era molt social. No era com Pauline, que hem dit abans, que era algú amb un caràcter bastant complicat i desagradable. Ella no, era molt sociable. I amb això, com tenia les dues nines petites i ho veia complicat de dur-la a l'escola i tornar, i no tenia per pagar ningú ni res, veiem que quedin a casa i els amics científics venien...
0: Anaven a casa, no?
1: Organitzar com una cooperativa d'ensenyament a domicili i cada un ensenyava a les nines lo de la seva especialitat. Una assignatura cada dia.
0: Imagina't, no és raro que una de les filles tingués un Premi Nobel.
1: Bueno, perquè també ella té una capacitat...
0: Sí.
1: Per tant... I a 13 anys sí que ja els posa a l'escola perquè ja es poden ser independents i anar un poc sola i tot, no? Però això ho trobo increïble. Sí. Tens un problema per dur les nenes a l'escola, recollir-les i tot això, doncs pues mira, tens amics a prou.
0: No, i aquesta manera d'organitzar-se, de dir, mira, jo no ho puc fer, no tinc el medi, no tinc res... I ella pot dir, pues, són resilients, jo m'adapto en el moment
1: que té. Ah, sí, no volia renunciar a res, eh? Ja que estava superorganitzada. Ho veurà més endavant, també. I, i aquesta filla, la seva filla, per tant, fa estudis brillants, estudia física i química a la Universitat de París, i després vol fer una tesi doctoral, i per fer una tesi doctoral va treballar al laboratori de la seva mare. Al laboratori de la seva mare coneix l'assistent personal de la seva mare, que es diu Frédéric Joliot. S'enamoren, se casen, i ja tenim la parella d'investigadors.
0: D'investigadors, sí, sí.
1: I, bueno, ja té el Premi Nobel. Ja està, molt bé. I s'ha de dir que ella va morir d'una leucèmia. La mare també.
0: Sí?
1: La radioactivitat.
0: Ah, mira, tot és seva lògica, sí.
1: La mare va descobrir la radioactivitat, però va tardar entre 12 i 15 anys a demostrar que aquesta radiació natural...
0: Era perjudicial.
1: Clar, tenia energia, afecta les cèl·lules de la persona, bueno, el cos, penetra amb els teixits de les persones que estan en contacte, i, bueno... leucèmia. Bueno, mirem un poc, ara hem parlat la part científica, un poc, però vull parlar ja de la vida de Marie Curie, perquè és apassionant, és a dir que, ho dic, no ha renunciat a res i anava de forma organitzada i decidida a cada pas que donava. La seva família, bueno, ja hem dit, neix a Varsovia, la capital de Polònia, el seu pare era professor, com el seu avi. La seva mare va ser mestra, pianista i cantant. Marie Curie era la menor de 5 germans. I aquesta família, des del seu avi, un professor hem dit, però sempre s'han cuidat molt, eren liberals i republicans. Per tant, Polònia sota el control de Rússia, amb el tsar. Bueno, el russó, de fet, mai ha tingut encara una democràcia, espero que ho vegi abans de morir, perquè, bueno... El seu pare impartia matemàtiques i física i va ser director de dos instituts de secundàries a Varsovia. La mare treballava en un prestigiós internat de noies de Varsovia. Ella tenia tuberculosi. A l'època no hi havia vacunes, encara no s'havia fet. I la mare va morir quan Marie Curie tenia 12 anys. Va. Això és important.
0: Sí.
1: Dos anys abans, la seva germana gran havia mort de tifus.
0: Vaja.
1: La seva mare era molt catòlica, el seu pare era ateu. Molt sovint amb la gent diríem... molt cults, a aquesta època, la gent molt culta i liberals i que participen a organitzacions a favor de la democràcia, molt sovint són ateus.
0: Ateus, sí.
1: La mare era molt catòlica, molt devota, s'ha de dir.
0: I Polònia, en general, és un
1: sí,
0: país molt...
1: Sí, és un país catòlic. Sí, molta tradició. Però, degut a la mort de la seva germana gran, de tifus, i la mare, dos anys després, de tuberculosi, Marie Curie se va transformar en agnòstica. Bueno, era sempre la primera de la seva classe, destacava la seva passió per la lectura, sobretot història natural i física. Als 4 anys ja sabien llegir, bueno, també els pares també ho faciliten, la lectura. Aquí tenim una biblioteca que els pares, bueno, ja poden trobar llibres i sí. Tot això fàcil. Bueno, a 16 anys acaba l'institut. L'any següent, s'ha de dir que els pares eren pobres. Inicialment eren de família burgesa, acomodada, però

0: y después torna a Varsovia. Té algunes classes particulars. Sempre hem dit que la secundària era la primera classe, però no podia seguir estudiant perquè els russos tenien prohibit que les noies estudiessin a la universitat. Està prohibit.
1: Sí, que el règim de Rússia prohibia que les dones estudiessin.
0: Sí. No només a Rússia, sinó a tots els països que controlaven.
1: Sota dominida.
0: Aquí ho tenim a països com Afganistan, i que també segueix en alguns països.
1: Sí, malauradament encara tenim molts exemples.
0: Sí, sí. Ella, bueno, com estava entre la seva família i els amics de família, tot això, molt cultes, molt interessats per la lectura i tot, pues, ella, a més, parlava rus, polonès, alemany i francès. Ja no pot estudiar més per el pare és superviolent perquè tenia un germà i tres germanes. Una se va morir, la gran, però quedaven les filles, el fill podia estudiar i les filles no podien estudiar. I aquí fa un pacte amb la seva germana, una germana, la Bronya. La Bronya volia estudiar medicina. Evidentment, no pot estudiar allà. I decideix, bueno, jo aniré a França a estudiar. No tinc diners ni per pagar la matrícula, no coneixo ningú allà. Ja hi havia una emigració polonesa a França bastant important. Els meus avis vivien al nord de França i allà hi havia molts polonesos, però venien a les mines de carbó, no venien per estudiar.
1: Sí, a part, diguéssim, el que és més fronteresa, diguéssim...
0: En Bèlgica.
1: En Bèlgica, no, jo la...
0: Però també famílies liberals davant dels problemes de controls de Rússia i de problemes polítics, emigraven, i per tant a París hi havia tota una colònia polonesa. I Bronya dice, no, jo vull fer medicina, no tinc d'un duro. I Maria, ella i Maria fan un pacte. Maria se posarà a treballar a Polònia, estalviarà tot el que pugués estalviar, li enviarà aquests diners estalviats a París perquè pogués estudiar medicina durant 2 anys. En 2 anys, Bronya, la seva germana, ha d'haver començat medicina, ha aprovat els 2 primers cursos i haver-se integrada per, diríem, tenir feines paral·leles per pagar els seus estudis i poder acollir
1: Anna Marie.
0: Marie a París perquè ella també, evidentment, vol estudiar. Bueno, ja està. Pacten això, ella cerca feina, treballa a una casa particular, la família d'un advocat a Cracòvia, i després passa a una família de terratinent que són parents del seu pare, família, parents del seu pare, i aquesta família, els Zoravski, ella s'enamora locament del fill i el fill d'ella. És a dir que, clar, els parents són amics dels seus pares. Sembla que no hi ha problemes. Tots venen d'una família culta, més se coneixen, tot va bé. Ah, no, perquè ell és pobre. Per tant, els pares d'ell diuen no. Rebutgen totalment que els seus fills es casessin amb una parenta pobra. Ja està. I la despedeixen.
1: I se queden a...
0: I si triu. Bueno, ella cerca una altra feina a la costa de la Mar Bàltica, és a dir, bueno, lluny dels... És molt jove, perquè... Sí,
1: sí. No, jo t'estic escoltant i estic al·lucinant de la manera com s'ho munten.
0: Sí. No puc treballar aquí. I segueix enamoradíssima d'ell i ell d'ella. Bueno, treballa a una família de Mar Bàltica, envia diners a la seva germana. Bueno, anem a l'any 1890. La seva germana a París li van bé els estudis. S'ha casat amb un polonès que està allà, Casimir Gluski. I la seva germana diu, bueno, han passat els 2 anys, jo ja estic en medicina estudiant. Tinc un marit, tenim un piset que te podem acollir, pots venir quan vulguis. Mari,

0: Harry dit que non, non peut venir parce qu'elle n'a pas de diners ni peut payer la matricule. Et que demain, elle reste enamoradissime. Avec Casimir Zoravsky.
1: Mm-hmm. No? Jo per Enric, no?
0: Que... sí, sí, sí, sí.
1: Que els pares
0: van torna a casa del seu pare i treballa de tutora de nens a les cases i hi havia com un nucli clandestí de gent il·lustrada que feia classes per les noies que no podien estudiar. I va allà i, a més, va a un laboratori del Museu de l'Indústria i Agricultura a fer pràctiques. Mm-hmm. Bueno, per veure que realment se mou, vol estudiar, vol una formació i cada tecla que pot tocar, la toca. Ha d'anar al Mar Bàltic a una família, hi va. Ha d'anar a Cracòvia, hi va. Té 17-18 anys. Eh?
1: És admirable.
0: Sí.
1: És admirable.
0: I, bueno, aquest és de citar en homenatge a la... à la Carmen, que lui tenait une admiration totale à Dimitri Mendeleïev, à laboratori aquest del Museu d'Industria Agricultura. Elle y travaillava l'ajudant del Mendeleïev. Hein? Bueno. Per tant, arribem a 1891, té 24 anys, hein? C'est-à-dire que té una paciència i una voluntat de seguir. La seva germana insisteix perquè vagi a París. Ella rep una carta formal definitiva del seu enamoradíssim Zoravsky, que diu que ell obeix als papàs, perquè on tenen diners, si no obeix, no li donaran diners, i clar, pobret. I li notifica que trenca definitivament la relació amb ella.
1: Se trenca definitivament,
0: sí,
1: no,
0: ja està, que,
1: no se reprèn ni...
0: Que l'hem d'olvidar, que ella, bueno, ell farà la seva vida aquí, que ella pot marxar a París perquè no, no hi ha res a fer. Eh? Vol la comoditat dels diners dels diners dels papàs i, bueno, tot enamorat que és d'ella.
1: Es va casar amb sols diners.
0: Bueno, i va... No, no, però ell... va fer una carrera acadèmica brillantíssima. Un dels matemàtics més brillants de Polònia és ell. I va ser professor, rector de la Universitat de Cracòvia, president de societats científiques.
1: Molt eminent, també. Eva.
0: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, per tant, ella se'n va a París. Se'n va a París. Inicialment, viu a casa de la seva germana i amb els seus cunyats, i després... com sempre s'espavila per trobar diners qualsevol feina, eh, per trobar... pot jugar unes golfes molt velles i sense cap confort, però bueno. I allà, bueno, ja se pot matricular a la universitat. Eh? En tres anys, se matricula a la Universitat de la Sorbona.
1: La Sorbona, sí.
0: I sempre com a primera de la seva promoció. En tres anys, estudia física primer i després matemàtiques en un any. Primera de la promoció.
1: Mare meva.
0: Arriba a 24 anys, sabia francès d'haver-lo estudiat a Polònia, però no coneixia ningú i el francès que sabia, bueno...
1: Mm-hmm. Era un poc limitat.
0: Seguir classes, fer tot, treballa per pagar-se els estudis, la seva germana l'ajuda amb tot el que pot, però tampoc li sobra masses coses... Eh? I
1: quin malabarisme no fan, eh, per arribar a l'objectiu, que això és molt important, eh?
0: Sí. Ho dic perquè quan la gent d'aquí se queixa que tenen problemes, diu, bueno,
1: començàvem així, tu ho has dit, bueno, així.
0: Per tant, durant el dia havia d'estudiar i la nit pues, feia tutories, repàs de classes amb uns i amb els nens uns altres, etc. És a dir que els dos primers anys, després de dos primers anys, el primer a la seva promoció amb un grau de física i un any després grau de matemàtiques. Ja està. Pel grau de matemàtiques, una fundació russa li va donar una beca per ajudar de 600 rubles. Li va ajudar molt perquè va deixar de fer classes de tutories la nit i tot això, perquè clar, no sé quantes hores dormia la nit, però I a més no tenia calefacció, no ten... bueno, no tenia cap...
1: Cap comoditat.
0: Cap comoditat. Eh? Ella, tot d'una que va guanyar diners, va tornar 600 rubles a la fundació perquè un altre estudiant se'n pugui beneficiar. Explica també el caràcter que tenia. Bueno, estem l'any 1894 i coneix el seu marit, el que serà el seu marit. Eh? Ell era més gran que ella, professor de l'Escola Superior de Física i Química Industrial de la ciutat de París, un amic comú polonès va presentar Marie a Pierre.
1: Sí.
0: I, bueno, i ell treballava sobre les propietats magnètiques dels acers. Que Camp on ella no tenia cap experiència ni sabia res. Eh? Però, com ella volia avançar cap a fer una tesi doctoral, tenia la possibilitat d'entrar en aquest laboratori i va dir, ok, i clar, se van posar a treballar junts i se van enamorar.
1: Mm-hmm.
0: Una segona passió. Eh? Molt bé. Ella, com ha acabat física i matemàtiques, de tal forma es diu, bueno, tinc tota la família a Varsovia, seria més fàcil allà, i bueno, va a Varsovia, mira si pot tornar a Polònia i treballar, clar, amb el seu camp de física i matemàtiques, i aquí li van negar entrar a la Universitat de Cracòvia perquè era una dona. Ja sabem, a Polònia, bueno, a tot l'imperi rus, les dones no podien estudiar.
1: Ni treballar, és a dir, que no puguis estudiar.
0: No.
1: O sigui, des del moment que te negaven ja estudiar, ja te negaven prosperar, és a dir...
0: S'ha acabat, eh?
1: No ho deixàvem fer.
0: S'ha acabat. Per tant, torna a París i un any després, el juliol 96, se casen. Marie i Pierre Curie se casen. Eh? Mm-hmm. Una cerimònia molt senzilla, segueixen amb molt pocs diners, i els amics les van regalar un poc de diners. Amb els diners varen comprar dues bicicletes i tot l'estiu varen anar per França i anant per, bueno, fent...
1: Cicloturisme.
0: El viatge de noces amb bicicleta per França.
1: Mira.
0: Okay. Bueno, aquí ja entren amb la recerca, bueno, quasi dia i nit al laboratori. Ja he dit, Röntgen va descobrir els raigs X i, per tant, ja sonava radiacions, bueno, coses que... per descobrir... Eh? Coses possibles, diríem. Per tant, ella diu, bueno, intento entendre què vol dir aquestes radiacions que Becquerel diu també, que existeixen, però què passa a nivell de l'àtom, eh? De la molècula, què passa? Eh? Bueno, ja està, ja hem dit... El tema va ser tan interessant que el seu marit va deixar la seva línia de recerca per passar-se a ella, tenen
1: el Premi Nobel. Eh?
0: Tenen dues filles, bueno, no es priven de res.
1: Sí, sí.
0: La vida normal. Aniré un poc més ràpida, però fa el doctorat, evidentment, i quan ella té el doctorat, és... per dir com les coses han avançat, eh? És la segona dona a Europa que té un doctorat.
1: Allà de la història.
0: Sí. Eh? La primera dona que va tenir un doctorat és Elsa Newman, eh? És de família de banquers, contemporània de Marie Curie, eh? Nascuda l'any 63 a Berlín i morta a 30 anys, l'any 1902. Mm-hmm. Primera dona a rebre un doctorat en física per l'Universitat de Berlín. Eh?
1: Mm-hmm.
0: Com era impossible treballar, també era complicat, no dic impossible perquè no està prohibit, però ella amb el seu doctorat no li donaven cap feina a la universitat per seguir recerca, ella va treballar en laboratoris privats a Berlín. Eh? per dire que totes aquestes dones, totes aquestes famílies, també Marie Curie amb el seu marit, i molts científics d'aquesta època, de nom important, s'interessaven molt per la societat i d'anar a la democràcia. Aquesta dona, Elsa Newman, que és doctora, la primera dona doctora en física, bueno, en ciència a Europa, treballa a un laboratori privat perquè no pot estar a la universitat a Berlín, però va aprofitar la seva popularitat per fundar l'any 1900 l'Associació per garantir préstecs sense interessos a dones estudiantes.
1: Mira. Que, sí, tenien clar que el que volien és que no passàs en el futur el que els havia passat
0: clar,
1: a elles,
0: clar, no patir. Feministes,
1: sí,
0: diríem.
1: Sí.
0: Però no tenien l'etiqueta.
1: Bé, però...
0: Ella va morir en aquest laboratori fent un experiment que va... Bueno, que va explotar i ella va... Però estem sobre l'any 1902 que va morir. Però aquesta... En aquesta família, que hem dit eren famílies de banquers acomodats, ella mor molt jove, però la pressió de la persecució dels nazis a mitjans dels anys 30 fa que la seva germana se suïcidés i els quatre germans que no es varen suïcidar varen ser assassinats als camps d'extermini.
1: Si tenim una visitant per
0: sí,
1: dins.
0: Sí, també vol ciència.
1: Els estudis també vol ciència.
0: És una cucaratxa, jo diria, sí, que fa quasi 10 centímetres.
1: Sí.
0: Bueno, tornem a Marie Curie.
1: A Marie Curie, sí, sí.
0: És dir que... com queden pocs minuts...
1: Que sí, m'ona queden 6, bueno, sí, bueno, sí.
0: Per tant...
1: Però si hem d'allargar un poc més, no passa res, que és apassionant el tema, eh? No passa res, suposo. Suposo que en 5 minuts més podem allargar, no? Alvaro Joana, sí.
0: Ja aniré ràpida. Per tant, l'any 1898, Marie i Pierre Curie publiquen un document que anuncia ja l'existència d'un element nou que li donen poloni. Ja hem dit, però se sentia molt polonesa.
1: Sí.
0: I el 1898, el desembre... Això era el juliol, passem al desembre, sí. Anuncien també l'existència d'un segon element, i aquest tothom el coneix, el radi, per la seva intensa radioactivitat. I són ells que varen encunyar aquesta paraula, radioactivitat. Com té molt més activitat que el poloni, bueno, li diuen radi. Ja està. I ho varen... ho varen identificar a partir d'una terra, diríem, que es diu la peix blenda. És un mineral molt complex. I clar, el que volien fer és, un cop han identificat aquests dos, ara els hem de purificar per ja entendre les seves propietats, poder treballar amb ells. Bueno, tenen radioactivitat, però no saben que ella morirà de l'oceania de manipulació. Per tant, la peix blenda conté poloni i radi, és un mineral molt complex, i el descobriment del poloni va ser fàcil per identificar-lo, lo del radi va ser complicadíssim. D'una tona de peix blenda van separar... una dècima part d'un gram de radi, d'una tona.
1: Mare
0: I estaven,
1: meva.
0: Si podeu mirar les fotos, tot això, tenien tot això al corral del laboratori davant i,
1: clar,
0: i ells havien de
1: manejar... Els mitjans que hi havia abans, que
0: sí,
1: tampoc
0: sí,
1: no tenies
0: sí.
1: per fer...
0: I manejar-lo, transportar-lo amb carretilla, amb tot, i, i per purificar. D'una tona obté un dècim gram, 0,1 gram. Bueno, aquí ja està purificat, ell ja s'havia mort entre temps, i el que decideix Marie Curie, de forma deliberada, no patentar el procés d'aïllament del radi, perquè la comunitat científica pogués investigar sense obstacles, sense pagar res, i que no sigui una empresa privada que pugui explotar això.
1: Que no hi hagués un copyright. No?
0: Hem de tenir present que a partir d'aquí anem cap a la bomba atòmica. Que... Més aigua.
1: No te preocupis, fem una pausa. Es queixaran molt, són molt de temps. Fem una pausa perquè begui aigua.
0: I els problemes... Els problemes de la radioactivitat, com diríem, cap al càncer, que provoquen càncer, se van identificar l'any 1927. És a dir, tots aquests anys, la gent manipula això, bueno, si tenien la tonelada de peix blenda per,
1: sí,
0: per cercar un element amb molta radioactivitat, pues, ho treballaven i quan, a mesura que anaven purificant, la radioactivitat les afectava més. I, bueno, i clar, tota la gent que ha treballat fins a l'any 1927 va estar molt afectada per això.
1: Radiació pura, directament.
0: Molt
1: sí.
0: Bé. Ja s'ha estudiat la radioactivitat, etc etc. I l'any 1910 aconsegueix aïllar un gram de radi pur. hi ha una foto que jo vos la buscaré perquè és una foto increïble per mi, perquè participem a la primera conferència científica que és Solvay, que és a Brussel·les, i aquesta reunió reuneix totes les eminències internacionals del món de la física. Tenim Max Planck, Einstein, Paul Langevin, de Broglie, els tenim tots.
1: On et dic que era això?
0: A Brussel·les, la conferència Solvay. Hi ha una foto, hi ha tota la recerca física del món, se feia a Europa, i tots mils premis Nobel al punt de tenir aussi, bueno, proposat realment tot el desenvolupament científic d'aquesta època, se va fer aquí.
1: Se va fer
0: i a la foto hi ha només tres dones. Una d'elles, ho vull comentar un moment, és Elise Meitner. Elise Meitner és d'Àustria, va haver de marxar, molts van emigrar per tema del nazisme, va anar a Suècia i ella va descobrir la fissió nuclear. Sí. I ningú sap el seu nom, la fissió nuclear. Clar, anem cap a la bomba atòmica, és a dir, per tant, Elise o Lise, Lydian Lise Meitner, va néixer 1878, va morir 1968 a Suècia perquè, evidentment, va haver d'emigrar ràpidament degut a temes del nazisme. Ara, just dos minuts per dir que quan se mor el seu marit, després d'uns quants anys, Marie Curie va tornar a tenir una passió fantàstica, com les tenia ella, per un investigador, Paul Langevin, que era exalumne de Pierre Curie, i que va ser també un físic francès superbrillant, defensor dels drets humans, a favor de Dreyfus, que a França hi havia tota una batalla monumental per un tema dels militars que havien condemnat un capità jueu de forma falsa i en contra del nazisme. Va inventar el sonar, perquè treballava en magnetisme, va inventar el sonar, i és ell que organitzava aquests congressos on surt aquesta foto fantàstica.
1: L'he trobada, la tenim per aquí, l'he vist.
0: Com estava casat i mal casat amb una dona, bueno, que no, bueno, no entrem en detall. Clar, ell es va enamorar de Marie Curie i va haver-hi una... La dona va denunciar Marie Curie per robar-li el marit. Va haver-hi una campanya de premsa brutal perquè com el marit defensava... estava en contra del nazisme, defensava l'honor del capità jueu aquest, Dreyfus, en contra
1: de l'ideologia, sí.
0: De l'ideologia, no, i tots els militars d'alta graduació, etc etc. Pues, van atacar la dona emigrada. I en aquest moment de campanya a premsa a tot arreu, com aquí a vegades hi ha campanyes a tot arreu de tots els temes sense verificar res, pues, ella té el segon premi Nobel. Ella feia les primeres pàgines dels diaris perquè robava marits i el segon premi Nobel que li donen per química surt amb una columneta de res.
1: No.
0: Ella va haver de marxar de casa seva perquè afectava les filles, i a un moment fins i tot se'n va a Anglaterra. I a Polònia li diuen, bueno, torna a Polònia, que te cuidarem com una reina. No, va quedar a França i a la Primera Guerra Mundial, ella se va encarregar de l'organització de l'ús de la radiografia mòbil pel tractament dels soldats ferits. Va deixar la recerca i les ambulàncies equipades amb aquest equip de radiografia varen passar de 25, jo crec, a 300. Per dir que una dona tenia un tema, l'organitzava, i bueno, brutal el resultat. Eh?
1: Sí.
0: Bueno, prop mort finalment el 34 a França a conseqüència d'una leucèmia. Uh-huh. I, bueno.
1: Produïda per la radioactivitat que sí. Havia anat acumulant durant tots els seus estudis, durant tota la seva vida.
0: I ella, el seu marit, està en el Panteó de París, uh-huh. I el seu amor casat pel l'enjamin també està al Panteó de París. I els tres estan al Panteó de París, on van, diríem, les figures emblemàtiques de la història francesa.
1: Sí, el Panteó
0: bueno,
1: de París.
0: Ja teniu una història d'una dona.
1: Ja tenim una història. I d'ahir, si te sembla, podem acabar. Mira, he trobat una frase molt significativa de tot el que has explicat de la Marie Curie, que diu, la millor vida no és la més llarga, sinó la més rica en fer bones accions.
0: Sí, sí.
1: Crec
0: sí,
1: que és molt
0: sí.
1: Idònia i crec que queda resumeix un poquet el sí. Que és la vida, de, el que m'ho has contat, apassionant.
0: I hem de ser solidaris.
1: Totalment.
0: Tota la... Jo he comentat just un detallet perquè m'ha indignat que a la plaça dels Patins s'han arrasat la vegetació, els nens que viuen per allà i les persones que viuen ja no tenen vegetació d'ombra perquè hi anaven a dormir gent. No, hem de... bueno, la gent va dormir al carrer, a l'ombra, perquè no té on,
1: no té on dormir.
0: No té on dormir. Has d'arrasar la vegetació.
1: Sí, sí, sí, exactament.
0: Marie Curie no l'hauria fet.
1: No ho hagués fet mai, no, Marie Curie, està clar, ha quedat molt clar.
0: Ni el seu marit, ni la seva família.
1: Super. Nicole, moltíssimes gràcies per haver-te tenut una altra vegada més i per regalar-nos aquests moments de ciència. Eh? Fins d'aquí 15 dies, que sí. Passaran volant, segurament.
0: Molt bé,
1: gràcies
0: a tots.
1: Que tinguis bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Sofia, que escoltes? Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí? Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora. Les veus que connecten amb el teu poble. Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia. El 107.9, Ràdio Pollença.
3: És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@jpollenca.net, al 971-53-54-55 o al Facebook de Ràdio Pollença.
4: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
5: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
6: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
7: I de són les 12 i 6 minuts, moment de fer un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de divendres, dia 29 de maig. Començant destacant que ahir es va celebrar el ple ordinari del mes de maig, on es varen aprovar inicialment els pressupostos. I d'altres punts més rellevants, el plenari va aprovar també la cessió de gratuïta d'un solar municipal a l'IBAVI per impulsar habitatge públic al municipi. La proposta va tirar endavant per unanimitat i, com deien, també se va aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament per el 2026, un comptes que van rebre els vots favorables de l'equip de govern i quatre abstencions per part de l'oposició. En matèria mediambiental, el pla va donar llum verda i inicial el nou pla de gestió de l'arbrat del municipi. Pel que fa al benestar animal, es varen aprovar les bases reguladores per concedir ajudes econòmiques destinades a fomentar la identificació i esterilització dels moixos domèstics. El plenari també va aprovar per unanimitat la proposta de festes locals per al 2027, que seran la Patrona i Sant Pere. I el Partit Popular va presentar una moció per reclamar la millora i acondicionament urgent de zones d'aparcament al municipi, un debat que va posar damunt la taula les dificultats d'estacionament que registren, especialment durant la temporada turística. No se va aprovar finalment aquesta moció. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Pollença ha recordat a través de les xarxes socials tot el programa de la campanya El Visc a Pollença. Arribaran canvis a partir de dia 15 del mes de juny. Ens arriben aquests canvis. També hi ha tot un calendari de la recollida selectiva porta a porta. Per això es començarà a fer un repartiment d'un kit que consta de cubells i bosses compostables. Els veïnats del nucli de Pollença a Bonara ja es fa el porta a porta i aquest kit el podeu recollir a partir de dimarts, dia 2 fins a dijous, de les 10 del matí a les 8 del vespre i dissabte i diumenge de les 9 fins a les 2. Això a la taverna dels Jardins Joan Marc. Haureu de demostrar el DNI si sou titulars de l'immoble o el rebut de la taxa de fens. Escoltam el gerent d'Enser, Sebastià Sansó, que ens ho explica.
8: Bon dia. A partir de dia 15 de juny hi ha un canvi significatiu a la recollida del nucli de Pollença on se fa es porta a porta domiciliària. Aquest canvi és que passam a introduir la recollida de matèria orgànica. Per tant, tant a la zona vermella com a la verda, s'haurà de dipositar de 10 a 12 del vespre la matèria orgànica els dilluns, els dimecres, els dijous i el diumenge. I la fracció rebuig els dimarts. La resta de fraccions se recullen els mateixos dies que s'han recollit fins ara. Igualment, se pot consultar en el web quina és la zona que pertany a cada un dels carrers del centre.
7: Canviant de qüestió, les principals entitats econòmiques i socials de Pollença es varen reunir ahir al Club Nàutic d'Humoll en una trobada convocada per l'Associació Hotelera de Pollença, en Joy Pollença, per analitzar el futur del municipi i reclamar una estratègia conjunta de desenvolupament. La reunió va comptar amb el president i el conseller de Turisme del Consell de Mallorca, els representants de l'Ajuntament i d'associacions del nostre municipi. La presidenta de l'Associació Hotelera, Aina Sastre, va destacar la necessitat d'obrir un espai de diàleg i col·laboració institucional per afrontar els reptes actuals i futurs de Pollença, especialment en matèria de planificació, inversions i modernització. Durant la trobada, les entitats participants varen expressar la seva preocupació pel dèficit d'inversions acumulat durant anys, especialment en Humoll i Cala Sant Vicenç, i varen defensar la necessitat d'impulsar actuacions per modernitzar infraestructures, millorar l'espai públic, reforçar la mobilitat i renovar serveis bàsics del municipi. També es va posar damunt la taula la necessitat de reforçar la competitivitat turística i comercial i avançar cap a un model de desenvolupament més coordinat i sostenible. Reclamaren una major coordinació entre Ajuntament i Consell de Mallorca per impulsar projectes vinculats a sostenibilitat turística, regeneració urbana i millora del litoral. La reunió va concloure amb el compromís de mantenir espais de diàleg i feina conjunta per definir un model de municipi amb prioritats i que calendaris d'actuació clars amb l'objectiu de reforçar tant la qualitat de vida dels residents com el posicionament turístic de Pollença. Escoltam a la presidenta de l'Associació Hotelera Pollencina, Aina Sastre.
9: Ahir me'l van reunir a les associacions que duim ja mesos amb aquest tema en comú, que és un bé per Pollença, per un pot de manteniment, un pot d'estratègia i coordinació que puguem ajudar les administracions públiques. I la idea va sorgir pues, reunint-nos totes les associacions de Pollença, sigui l'hotelera, sigui veïns, sigui restauradors, teixits empresarials, villes, i també s'ha integrat Polígons, que fa 15 dies va constituir la nova associació. I bueno, primer de tot vaig agrair molt l'assistència, perquè va haver un poder de convocatori excel·lent. Tothom va assistir, també va assistir l'Ajuntament, oposició i juntament amb el Consell de Mallorca, que va venir o president, el Llorenç Guilmés, i també el conseller de Turisme, en Guillem Ginart. I bueno, crec que va ser una trobada molt productiva. Nosaltres vam presentar el nostre objectiu, que era molt clar, que era sumar, construir, col·laborar, sobretot per avançar en el bé de Pollença, ja no només per l'àmbit turístic, sinó també per la gent local, que és una de les preocupacions comunes, i havíem d'obrir aquest diàleg sincer i constructiu a les diferents administracions. Crec que va ser tot un èxit el tema de convocatori, tothom va assistir, i crec que va ser molt productiu per totes les parts, que al final tenim cadascú té motius diferents, però sí que és veritat que tots els reunits allà anàvem per un motiu en comú. I bueno, crec que vàrem deixar clar que teníem de disposició 100% perquè el nostre municipi pugui anar avant, demanant un pot d'ajuda en el Consell en tema de poder aconseguir subvenció o poder aconseguir un manteniment més adequat per el que és el poble de Pollença.
7: Recordem que avui divendres 29 de maig Pollença se suma a la cantada simultània de la Balenguera, que es durà a terme arreu de Mallorca. L'altre central organitza l'obra cultural balear i també l'àrea de cultura de l'Ajuntament, convidant a tota la ciutadania a participar en aquesta interpretació col·lectiva de l'himne de Mallorca, tot coincidint en l'any Alcover i el centenari del poema. La cantada estarà guiada pel cor de Pollença i la banda de música. Això és avui a les 8 a l'escalonada del Calvari. Des de l'organització animen a tothom a sumar-se en aquesta iniciativa cultural i participativa. També avui, ja que repassam un poc d'agenda, hi ha un concert solidari a càrrec del cor de Can Gregorià de Pollença en taquilla inversa benefici de fam. Això és avui a les 8:30 a l'Iglesi de Sant Jordi. I aquest cap de setmana, Pollença commemora l'atac corsari que patí el 31 de maig de 1550 a mans de Turgut Reis, conegut com a Dragut. El curtmetratge de ficció històrica L'últim dia de maig, Els altres herois, s'estrena avui divendres a les 8:30 a la seu de la Fundació Roger Villalonga, i ho fa en totes les entrades ja exaurides, tant per la sessió d'avui com la de prevista per demà dissabte. Aquesta peça, de prop de 10 minuts de durada, revisita els fets del 31 de maig de 1550, quan Pollença va patir l'atac corsari de Dragut des d'una mirada humana, popular i comunitari. El curt posa el focus no només en els grans noms de la història, sinó també en les persones anònimes que varen viure aquell episodi des de les cases, els carrers i la memòria col·lectiva del poble. El protagonista de la cinta és el periodista pollensí Joan Martorell. Hem de recordar que en Joan, prou conegut a les Illes, després d'haver comptat més d'una dècada el Pi de Sant Antoni, el Convent de la Patrona davant les càmeres d'IV3 Televisió, i amb aquest projecte Martorell fa el seu debut cinematogràfic. El curtmetratge ha estat dirigit, escrit i editat per Martí Pellicer a partir d'una idea original de Josep Pàngel Cifra Paparrí. Forma part d'un projecte multidisciplinari que també inclou el llibre homònim escrit pel mateix Cifra. Tant la pel·lícula com el llibre parteixen de fets històrics, documentats, però incorporen elements de ficció i ofereixen dues mirades complementàries sobre el mateix imaginari. I és un projecte de caràcter comunitari, de quilòmetre zero, tot el repartiment es pot llençar amb actors amateurs i figurants seleccionats mitjançant un càsting, i han participat i col·laborat més de 50 persones. El rodatge principal es va dur a terme a les cases de la Fundació Roger Villalonga, Cala Murta, en criteris de proximitat, rodatge sostenible. També hi van participar alumnes de primer de realització audiovisual del centre Juníper Serra, de diferents posicions tècniques i creatives, i tot ha comptat amb la coordinació de l'Associació 31 de maig, la col·laboració de la Fundació Roger Villalonga, la Fundació Colònia i el patrocini principal de Colònia, Caixa d'Estalvis de Pollença, més del suport del celler La Parra, la cooperativa Cànaves i Can Moixet. I com dèiem, ja no hi ha entrades ni per la sessió d'avui ni demà, però davant d'aquest interès que s'ha generat, els organitzadors ja han dit que te faran sessions amb altres dates que ja mos informaran. Es preveu poder oferir aviat noves accions. I aquest diumenge hi ha els actes del 31 de maig. Hem de recordar que a les 19:50 començarà el recorregut de rigor dels carrers, els càrrecs de dragut, lloctinent i abanderats, acompanyats per la tropa del soldat, del carrer Major fins a la Humaina. A les 8, via fora, la parròquia de Pollença, campanades a foc, ni el foc ni la por pogueren doblegar la voluntat del poble. A les 8:30, manifest, 31 de maig de 1550, es donaran les distincions honorífiques d'enguany. Tot això serà a la plaça de la Humaina i col·labora el grup de teatre Mig del 31M. I demà és el sopar solidari que organitza un any més la Fundació Cors Oberts a les 8:30 al pati del Sagrat Cos, pa amb oli, postres i beguda per 13 euros, tiquets, el mateix Sagrat Cos i també Can Quadrado. Vingui, dels esports importants, recordar que demà el Pollença i Port Futbol Club juga aquest partit de tornada. Varen guanyar 0-1 l'anada. Aquest dissabte, demà, necessiten que el camp sigui un infern de club, d'aficionats i de poble. Hi haurà dimonis, hi haurà cornetes, batucada, i esperen molt de sentiment per empènyer el primer equip des del primer minut fins al final. I del partit és demà a les 6 del capvespre, demà dissabte, i el missatge és clar: venir, animar i ajudar a fer-ho possible. I en Jota, el segon capità de l'equip, explica el per què és tan important que anem a donar suport en aquest equip demà dissabte.
10: Hola, pollencins i pollencines que escolteu Ràdio Pollença. Me present molt ràpid. Jo som en Jota, segon capità de Pollença i Port. I res, en primer lloc, vull donar les gràcies a totes aquelles persones que se varen desplaçar fins a Consell el passat diumenge. De veritat que la sensació va ser única i molt especial. La força i energia que mos vareu transmetre des de la grada va ser increïble. I gràcies a vosaltres vam poder aconseguir la victòria per 0-1. Així que moltíssimes gràcies i vos volem fer sabre, tant des dels jugadors com del cos tècnic, que el fet de veure el camp contrari ple de pollencins i pollencines animant-te sense aturar serà un record que tindrem tots dins la nostra memòria per tota la vida. Així que moltíssimes, moltíssimes gràcies. Evidentment, també volem agrair el suport mostrat per moltíssimes persones que no varen poder venir diumenge a Consell, però que han estat amb nosaltres durant tota la temporada. També agrair a la feina que fa l'equip directiu, coordinadors, entrenadors i entrenadores del club, que fan una feinada perquè el Pollença i Port sigui un club sonat arreu de l'illa. I només faltaria no agrair a tots els nins i nines que van entrenar cada dia i suen la camiseta i representen aquest club tant com nosaltres, el primer equip. Així que moltíssimes gràcies, nins i nines del club, perquè sense vosaltres i sense les vostres famílies que vos apoyen i vos van duent d'una banda a una altra per poder jugar a futbol, aquest esport tan guapo que mos uneix a tots, sense tots vosaltres, aquest projecte que nosaltres tenim com a primer equip no seria possible. Així que moltíssimes gràcies. I dit això, com ja sabeu, el nostre projecte és ascendir per segon any consecutiu. L'any passat vam poder quedar campions i vam ascendir a preferent, i ara enguany estan fent un playoff d'ascens per ascendir a divisió d'honor. El partit d'anada se va guanyar 0-1 i en gran part va ser gràcies a l'empenta de la gent. Així que, afició, ara més que mai vos necessitam, i si no teniu cap altre plan ni compromís, vos demanem per favor a tots i a totes que assistigueu a un ullant del Barcuig aquest dissabte 30 de maig, si és possible a les 5:45, ja que en aquesta hora estan convocats Udimonis, la tropa del soldat i la batucada, per transmetre-nos tota l'energia possible a l'arribada de l'equip. I després el partit de les 6, i res, no penseu que haguem guanyat 0-1 serà un partit fàcil, tot el contrari. Serà una altra batalla, serà un altre partit molt intens, el Consell no ens ho posarà fàcil, i nosaltres ho donarem tot per representar l'escut que duim en Upit i per poder aconseguir aquest somni que és pujar a l'equip per segon any consecutiu. I ja és res, afició. Dit això, me despedeix simplement deixar clar que si fa 2 anys seguits que, per és tonteria però no ho és, 2 anys seguits que no s'ha perd l'Albercuig, és gràcies a vosaltres, gràcies a, que, a tots i a totes que veniu allà a donar el vostre suport, així que ara més que mai esperam que torneu a venir un dia més, així que en ben dissabte i res, moltes gràcies a tothom.
7: I així volem acabar aquest informatiu d'avui, ja, amb el missatge del segon entrenador, en Jota. Mos convida, mos anima a tots i mos expliqueu per què és tan important demà anar a donar aquesta calor, a recolzar en aquests jugadors, demà donar suport a les 6 en el camp d'Ubercuix, demà dissabte dia 30, molta sort també els hi volem enviar des d'aquí. I de 12 i 22 minuts feim una aturadeta i d'aquí uns instants en Bruno i en Jaume vos faran un repàs de les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana.
11: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
12: One, two.

0: Ja, Jaume, ja que no és en Pep i no mos pot censurar, anem a posar aquesta cançó. Per què? Perquè ja han vist aquest biopic que no li agradava gens en Pep de Michael Jackson. Però bé, som a les estrenes de cinema. Avui no és en Pep, som en Jaume i jo. I com estàs, Jaume? Com estàs?
1: Aquí som, faré el que podrà, menys si podrem transmetre almenys el que són les estrenes, vos podem xerrar un poquet de les pel·lícules que s'estrenen avui a Mallorca.
0: I doncs sí, com sabeu, aquesta secció sempre ha condida per en Pep Solivelles, però aquest mes no podrà estar en nosaltres, però nosaltres li mantindrem un llegat, no? No ho farem com ell, perquè ell és...
1: És insubstituïble.
0: És insubstituïble. Però bé, parlarem de les estrenes de cinema d'avui, perquè n'hi ha bastantes. A lo millor podem mencionar que alguna que s'estrenarà un poc més endavant, però tenim de què parlar, Jaume. I després parlarem de Michael, que per això hem parat la cançó, que bé, la vàrem veure i ho comentarem, però tenim moltes coses de les que parlar, ja que avui a Espanya s'estrenen nou pel·lícules, sí. Noves i bastant interessant. No sempre passa això, Jaume, perquè això ho hem parlat més d'un pic, que després d'us Òscar és com que no s'estrena res. No? I ara pareix que estan tornant per estiu i bé, en tenim bastantes que comentar. I, per exemple, podem començar amb una pel·lícula que junta, no sé si has vist, que se diu The Drama, el drama, en Zendaya i en Robert Pattinson, no? Un combo interessant.
1: Sí. Bueno, aquesta s'estrena avui, com bé dius, i bé, la sinopsi podria ser que bé, és una parella, que no es pot dir de que s'hagin casat, una jove parella que s'ha d'enfrontar a la crisi inesperada quan secrets ocults surten a la llum, o que apareixia un amor inquebrantable, se t'entolla i descobreixen que no tot és el que creen, no? O sigui, que s'han... Sí, serà com una espècie de

0: a pesar del nom que diu que es diu el drama, no crec que sigui un drama, que és més una comèdia romàntica, no t'apareix?
1: Sí, diuen una crítica aquí de Luis Martínez de, del Mundo. Està en Carlos Boyero també aquí, Després el director ha ajuntat dues de les estrelles del moment, Zendaya i en Robert Pattinson, per insistir en les maneres i maneres d'un cinema tan irritantment irònic, tan revelador i tan tèrbol, que no queda altra que donar-li la raó. Quatre estrelles. I en Carlos Boyero, l'hem de mencionar, que és molt amic d'en Pet, diu, la vaig veure fa 3 dies i ja em costa horror recordar el seu argument. Això sí, li sobren pretensions i sofisticació psicològica. No sento ni fred ni calor davant la retorçada intriga, com m'avorreixo, tant me fa el passat, el present i el futur d'aquesta parella. Carlos Boyero, un dia Boyero. Més, sento en Carlos Boyero. Però bé, és interessant que ajuntin en aquestes dues estrelles, en Robert Pattinson
0: i en Zendaya. Una cosa, Bruno, Robert Pattinson és de Crepúsculo.
1: És de Crepúsculo.
0: No, és que jo
1: i na Zendaya és na Mary Jane, de Spider-Man, que estàvem en Spider, com se diu?
0: Sí, jo també. Aquell petit...
1: No me surt.
0: Ara ho cercarem, no te preocupis.
1: I va bé, mira, ara t'ho dic, amb en Tom Holland.
0: Tom Holland, exacte, correcte.
1: I això és com ajuntar fa 20 anys en Brad Pitt i en Scarlett Johansson, no?
0: Exacte,
1: però
0: sí,
1: són
0: sí.
1: Aquest moment. I va, aquest romans, drama, comedi negre, drama psicològic també, de noces, que sortirà avui, i és una direcció d'en Christopher Borgli, que tampoc ha fet moltes pel·lícules i per això que li han assignat aquesta, no? Molta responsabilitat de primeres. I doncs, això és una de les que tenim, i també tenim una espanyola que apareix de les més interessants, que
0: aquesta
1: de la cadira.
0: De la cadira, no?
1: Sí.
0: Sí, aquesta de la cadira també s'estrena avui i està... el director és n'Àngel de la Cruz, els intèrprets són en Jaime Gorentes, espanyol, i a vegades perquè el thriller espanyol a vegades no sol funcionar massa, és veure que varen tenir una no fa molt, un dia que varen fer un programa amb Mare Maria i és veure que no tenia massa bona crítica, però aquesta sí que té bona crítica. Està interpretada per en Jaime Gorente, Cristina Ochoa, Neva Rufo, en Rodrigo Poisson, i Alba de la Fuente. I la sinopsi és que un tal Lonce és un editor escriptor de novel·la de misteri, casat amb una dona que la vol com un fill, però que la idíl·lica existència se veu inesperada trucada. Un dia, realitzant una petita prova per una de les novel·les, queda accidentalment atacat a una cadira sense possibilitat de sort. És a dir, és un poc surrealista, també veig, ara, pel que estic llegint les hipnosis. Després, a poc a poc, la situació se complica i, de forma imprevisible, en Daniel haurà de lluitar les circumstàncies amb inferioritat de condicions per salvar la vida i els seus éssers amats, els seus éssers estimats, perdó.
1: Està basada en un llibre, malament.
0: Sí, sí. Tu que has pogut cercar més.
1: Sí, d'en Àngel de la Cruz, que bé, té dos Goyas, però per pel·lícules d'animació, com se li dona aquesta modalitat, no? Que és un poc diferent que n'ha fetes. Però bé, diuen que és mèrit del director d'en Jaime Lorente, això diu una Carmen Lobo, a La Razón, I bé, té un 4,1 a Film Affinity, això
0: sí
1: que pot tirar un poc enrere, perquè ja saben que un 4,1 és baixat.
0: Sí, perquè és el que comentàvem abans, té un 6,8, ben que dic que no, 4,1 no està ni al mig ni... Bé, però per ser espanyol, ja t'he dit, que els thrillers espanyols solen funcionar bastant malament, i és terror espanyol, ja no en parlem, és a dir, és terror espanyol, sí que no. Posen un protagonista molt, molt bo, perquè la història avanci, perquè si no la història...
1: Si no, sí que no funciona. I doncs, si vos pareix, podem escoltar un tràiler que mos presenten.
2: ¿De dónde sacas la inspiración para escribir tus novelas?
3: Me gusta mucho sentir lo que escribo, vivirlo, aunque sea solo un rato.
4: ¿Dónde está el niño más guapo del universo?
5: ¿Cómo va nuestra novela? Está todo el mundo deseando leerla.
6: ¿Tú te acuerdas de lo que te pedí el otro día?
2: ¿El qué?
6: Me atas, me dejas ahí. A la hora de la comida me sueltas y seguro que escribo un capitulazo.
7: Seguro que no te vas a acabar haciendo daño.
6: ¿Cómo podría hacerme daño sentado en una silla?
7: Un recuerdo.

0: alivian.
1: No te inquietes si esta noche, cuando llegues a tu casa y te sientes en una silla como esa, percibes un leve escalofrío en la columna. Cuando menos te lo esperes, una silla como la suya te atrapará para siempre.
0: ¡No! ¡No! ¡No!
1: Y ya jamás podrás levantarte.
2: I va bé, la cadira, la silla, no promet tampoc ser candidat a l'Oscar, però bueno, un thriller espanyol, veurem com pot anar això. Tenim moltes més propostes, sí. Bastantes, per aquest cap de setmana.
3: Quasi tot espanyol, m'estic donant que hi ha molt de cine espanyol.
2: És un bon cap de setmana per anar a un cinema, i podem comentar una que du com a títol, un nom de la nostra illa, que és Mallorca Confidencial, uh-huh. Una direcció de David Ilundain, no? Que bé... Tampoc ha fet moltes pel·lícules, però bé, això és un thriller sobre drogues policíac, sobre Natxusa, que és la poderosa matriarca de Son Canal, un poblat epicentre de narcotràfic a l'illa, que podien dir que és un poc un altre nom per La Paca i Son Banya.
3: Ah, exactament, no? Correctament.
2: Que a més s'apareix, és na Lola...
3: Lolita Flores. Exacte.
2: També surten Jordi Sánchez, Nacia Ortega, per exemple, Moreno Borja, també, molt de...
3: És la filla de Lolita, que Nerena Furiasa, que és a dir, fan feina mare i filla, és a dir, Nerena Furiasa és filla de Lolita, per tant, hi va haver aquesta... Van dir que havia estat la primera vegada que actuaven mare i filla amb una feina d'això. I sí, paral·lelament a la història de la Paca i de Son Banya. El que passa que...
2: No poden posar...
3: No, la Paca els va denunciar. De fet, quan van començar el rodatge d'aquesta pel·lícula, la Paca va dir que els denunciava perquè no podien contar la història de la seva vida sense el seu permís, cosa que és vera.
2: Bueno, però no és una Paca, és una Xusa.
3: Una Xusa, han canviat els noms i ja està.
2: I fora.
3: Paca, fora.
2: Fora problemes. I un projecte immobiliari n'amenaça el poder i l'imperi. La seva neboda, Nela, acaba de sortir de la presó, descobreix un secret de Natxusa, Napaca, que posa en perill la seva lleialtat. A mesura que la violència s'intensifica, Nela només té dues opcions, la fidelitat o la llibertat. I aquest thrill sobre drogues policíac, per exemple, en Jordi Batla fa una crítica, diu, un thriller sense edat, intemporal, fa mig segle ho podria haver fet, sense gaires diferències. Miquel Iglesias Bons diu que al centre hi ha la cap d'un clan de narcotraficants, una Lolita Flores prodigiosa, i li dona un 3/5, encara així,
3: està
2: un poc estricta, i aquesta pel·lícula té un 5 a Film Affinity. També en moltes, però no vaig... cap de qualitat.
3: És que hi va haver una preestrena a Festival de Màlaga,
2: el
3: 2026,
2: no?
3: Exacte, sí. I el tema és que va impactar moltíssim. Aquí encara no s'ha... Jo, de totes maneres, això de Film Affinity està molt bé, perquè clar, però clar, primer s'ha de veure, és a dir, si s'estrena avui, després la gent pot entrar aquí i pot votar i pot inclús incrementar aquests vots. Jo vull donar sempre un vot a favor de les pel·lícules, que... Sobretot que hi ha un plantel que està molt bé, de dir, Lolita és molt bona actriu.
2: Docuficció, no?
3: Lolita és molt bona actriu, exacte, sí. Per tant, jo donaria, i crec que pot estar bé, la gent d'aquí crec que pot anar bé.
2: Després, també poden comentar un altre així ràpidament, perquè té un 6,4, Film Affinity, més que res, que és A la cara, és una pel·lícula d'en Javier Marco, i bé, és un drama sobre xarxes socials amb en Manolo Solo i na Sonia Almarcha, no els coneguen aquests dos,
3: sí.
2: Però bé, la sinopsi és que quan en Pedro obre la porta de casa seva per rebre un possible company de pis, se sorprèn al trobar-se en Nalina, una famosa presentadora de televisió. L'habitació no li interessa, només vol que en Pedro digui en veu alta el missatge d'odi que li va escriure a les xarxes socials, no? Una cosa que avui en dia pics a molts els agradaria. El que comença com un xoc violent, es transforma en una estranya convivència, en tots dos es converteixen en miralls incòmodes, obligats a enfrontar-se als seus dimonis. En Pedro i Nalina descobreixen que aquests els uneixen més del que creuen, spoiler, acabaran liats. I de bé, no l'he vista, però...
3: Això és Blanquim Botella.
2: I d'això també s'estrenarà avui, i la més interessant, direm avui, que no té tanta nota, tampoc, té un 6, és el cas Juvener.
3: Sí, aquesta té... Bueno, un 6 no està tan malament, tampoc,
2: No, no està malament, però...
3: No està malament. Està dirigida per... Ho direm? Sí, Matt Whitaker.
2: Que és el director d'Emily in Paris.
3: Correcte, correcte. Bé,
2: Emily
3: a
2: París.
3: I sa sinosi, bueno, està basada en fets reals. En Helmut Hubener, de 16 anys, forma un grup de resistència amb els seus amics, Carl i Rudy, després de presenciar la detenció del seu amic jueu pels nazis. Les seves accions valentes els porten a ser jutjats per un màxim tribunal de l'Alemanya nazi, o sigui que té molt bona pinta, té bastantes bones crítiques. Bé, una d'elles, per exemple, diu: malgrat els seus defectes, està molt ben interpretada. Rupert Evans destaca com a Ewind Musener i el seu treball, i el Dorrox aconsegueix que aquesta pel·lícula irregular mantengui l'interès de l'espectador. És un fet real basada a l'Alemanya nazi i bé, pot estar molt bé, jo crec que estarà bé. Jo crec que m'agrada molt aquest tema. De fet, sí. Sí, vol seguir.
2: Tenim un tràiler, però, però sí, no, només dic que és això, una pel·lícula sobre adolescència de l'Alemanya nazi, no? Que després els duen en jutjats per un màxim tribunal de l'Alemanya nazi. Però bé, millor si posam un tràiler i ho entendreu millor.
0: Adelante. Vayan tomando asiento.
4: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
2: Ara ja m'he equivocat i tu volies mencionar una pel·lícula que era Les testadores de Hitler i m'he equivocat. Sí, ja que estàvem mencionant.
3: Estàvem xerrant, jo dic a col·lació de que xerràvem del cas Hubner, dic xerrarem d'una que se va estrenar divendres passat, que no van tenir programa, que era 22, se va estrenar aquesta de Les testadores de Hitler, que aquesta és mil per mil recomanada.
2: Ja que estem en pel·lícules sobre
3: guerra,
2: nazisme
3: i nazisme, Segona Guerra Mundial, aquesta de Les testadores de Hitler, un segon perquè ho tenim per aquí, vos faré una petita sinopsi. L'any 2012, als 95 anys i poc abans de morir, Margot Hulk va revelar que havia estat una de les joves alemanyes obligades a tastar el menjar de Hitler, una de les dones que sabien que qualsevol moment podien morir, perquè podia ser el seu mal, perquè si el menjar estava enverinat. Diu: ningú coneixia la seva existència, ja que Margot va ser l'única en sobreviure al final de la guerra. Arrel d'aquesta història se va crear aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula s'estrena divendres passat a tota Mallorca, a nivell nacional, i se diu Les testadores de Hitler.
2: I és espanyola.
3: No. És Italo-Alemanya, si no vaig equivocat. Ara ho estic dient de memòria. Però crec que és Italo-Alemanya, és una coproducció, però principalment, mira, està avisat, inclús està inspirada en una novel·la que era de Rossella Postorino, per tant, italiana, i el director és en Silvio Soldini, per tant, és italiana.
2: Italiana sempre. Molt bé, ara sí, anem a escoltar un tràiler, no de les testadores de Hitler, sinó del cas Hubner, que és el que s'estrena avui.
5: Hitler manipula la verdad hasta volverla irreconocible. Desde Londres para contarles la verdad, no la propaganda que les dan con cuchara a sus líderes.
6: ¡Ein Hitler!
5: El terror de la Gestapo no debe quedar sin expiación. Hasta aquí la emisión de la tarde.
7: ¿Me guardáis un secreto? Creí que escribiría la verdad.
8: El falso halo de Hitler se ha desvanecido. Mira al hombrecillo tal como es. Un charlatán asesino.
7: Podemos hacer miles de panfletos. Una persona encuentra uno en su buzón. Lo lee. Se lo pasa a un amigo del trabajo, que se lo pasa a otro, y a otro, y a otro más.
9: Mira qué he encontrado.
10: Tengo delante un panfleto rojo que llama al Führer el gran embaucador del pueblo.
7: Podemos cambiar las cosas.
11: Solo tienes que dar el primer paso.
12: Hay que dejar claro que sus actos de traición son imperdonables.
13: Aquí está, judío.
11: Creo que ya solo es cuestión de tiempo.
7: Podría esconderte.
14: ¿Quieres que nos maten a todos?
7: No tengo miedo a morir. Hitler sabe que estamos empezando a ver cómo es en realidad. La verdad prevalecerá.
2: I de, això era un tràiler del cas Juvener, no? Una de, no supos que serà una més d'aquestes pel·lícules sobre nazisme, que no està malament. Però bé, hem de comentar també aquesta setmana ja no hi ha moltes propostes més interessants, pel·lícules d'animacions infantils, Flick, una altra que se diu Sortint del Niu, que apareix xinesa, sobre com a Angry Bird, no sé molt bé que esperàs, una pel·lícula d'animació per nins, també en teniu aquestes dues, i s'estrenarà també Scary Movie, és una versió d'enguany que la fa Miramax, no? L'original. Això s'estrenarà dia 4 de juny, però bé, la podem comentar.
3: Això serà la cercava i no vol dir que aquesta és Scary Movie, no?
2: I és la sisena entrega d'aquesta saga, ja que bé, seguirà un poc la cronologia, no? Diu que 26 anys després d'aconseguir escapar de l'assassí mascarat, no? En Ghostface, que és famós, el Cor Fort, no? Que era com se deien, estan de tornada al punt de mira de l'assassí, és a dir, que pobrets aquests no aconsegueixen viure tranquils, eh?
3: Per això te refereixes a la versió, diguéssim, irònica de Scream, no? O sigui, Scary Movie és la versió còmica.
2: Exacte. Però bé, en final és el mateix. Però bé, aquests pobrets de Scary Movie no aconsegueixen...
3: Són Scary Movie molt més divertit que de Scream. Jo a Scream m'agraden, les pel·lícules de por, però...
2: No aconsegueixen sortir del punt de mira de l'assassí i sí. Cap pel·lícula de terror està fora de perill d'aquesta gent, que són en Shorty, en Ray, na Cindy i na Brenda, no? Que es tornen a reunir, no? Sí que se fa amb uns altres actors, però segueixen interpretant en els mateixos, però més grans. I de,
3: perquè Bruno, a darrere, és a dir, quin temps ha estat ara fins que ha hagut Scary Movie?
2: Scary Movie 5 no fa tant, de 2013.
3: 2013? Bueno, sí mateix, bueno, fa sí, quasi 10.
2: Ha plogut
3: 15
2: un poc.
3: Anys,
2: però bé, això sortirà la setmana que ve. En Pep, jo crec que li agradaria aquesta.
3: Segur que sí.
2: Sí, o no, a la millor diu, bé, encara no tenim nota ni crítiques perquè, bé, no ha sortit, però també us poden comentar una que pareix bastant interessant i que sí que té una nota i bastant alta, que se diu Backrooms. Tu saps què són les Backrooms, Jaume?
3: Backrooms, bé, en anglès back és...
2: Però no té
3: traducció simultània.
2: És com una...
3: Com un backstage, no?
2: No, com una espècie de concepte que se va crear a internet de sales a videojocs infinites, que són totes iguals, no? És a dir, sales...
3: Ja m'explica un moment, que ja som un boomer.
2: És així, no hi ha més. Sales que són totes iguals, com una típica oficina, però infinita, que tu vas a una porta i està, és
3: virtuals,
2: com un laberint. És com un laberint.
3: Virtual, sales virtuals.
2: És un concepte. No? I clar, dona com aquesta sensació d'estar perdut, de frustració, d'aïllament, com si fos un laberint, no? I han fet una pel·lícula sobre això i la sinopsi és que una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió, és una altra dimensió, això era com una altra dimensió, no? Una dimensió més enllà de la realitat. Ell s'haurà d'endinsar en allò desconegut per intentar salvar-lo. És l'adaptació en curtmetratge del mateix Kane Parsons. És un concepte difícil d'explicar, però és com a de por, no?
3: Mira, he cercat ara aquí a la fantàstica IA, que mos ho fa ràpid, diu, famós mite urbà d'internet i un espai limitat de terror que descriu un laberint interminable d'oficines desertes caracteritzades per parets grogues, floridura...
2: Exacte.
3: I el brunzit constant de llum fluorescent.
2: No té molt de sentit, però és una... No? Només d'imaginar-te aquestes oficines infinites amb paret groga, sense res, com que te crea ansietat.
3: Com un pot Black Mirror, això, no? Has vist
2: sí,
3: Black Mirror,
2: sí,
3: la sèrie?
2: Sí, sí, Black Mirror, sí. Però això és com a... No, aquest concepte que se va crear, i han fet molt de videojocs i tal, i ara aquesta la va fer un curtmetratge que s'ha fet molt famós i han decidit fer una pel·lícula sencera que, mira, jo personalment m'interessa bastant perquè
3: sí.
2: Mai s'havia fet una pel·lícula de terror sobre un tema tan, tan modern, no? És un concepte difícil d'explicar, no? És un poc de les noves generacions, però una pel·lícula de terror, que és com una altra dimensió. Tu entres i hi ha llocs que hi ha monstres, hi ha llocs que no hi ha absolutament res, i ja només te dona ansietat i te torna loca perquè és tot igual. I de bé, aquesta pel·lícula que té un 7 a Film Affinity, és a dir...
3: I quan s'estrena?
2: Això s'estrena la setmana que ve, dia...
3: Setmana que ve, divendres.
2: Dia 5 de juny.
3: Dia 5 de juny.
2: Dia 5 de juny.
3: I d'ahir, molt curiosa, i el tema no deixa de ser innovador.
2: Sí, és una, bé, és una pel·lícula de terror, intriga, ciència-ficció, òbviament, un thriller psicològic. I bé, per exemple... crítiques, Miguel Ángel Romero, Cinemania, la millor pel·lícula de terror de l'any. Backrooms és tremendament intel·ligent a la construcció de la sensació d'asfíxia, això era el que volia, és difícil d'escriure, la sensació d'asfíxia, d'estar perdut, el desassossec i el pànic a través dels seus espais. 5 estrelles. Una altra crítica en 5 estrelles d'en Jimmy Graham. Aquesta pel·lícula d'acció lenta i inquietant sembla llançar a Kane Parsons com un director de llargmetratges amb una llarga carrera al davant, una carrera molt llarga que només té 20 anys, aquest lot.
3: Ostres.
2: Sí.
3: Sí, molt jove,
2: no, només té 20 anys i va fer aquest curt també. També més crítiques com a bolleria atmosfèrica extraordinàriament eficaç, t'asseus i t'acomodes en els enigmes i les textures sabent que la pel·lícula et seguirà sorprenent.
3: Sí, jo ara em veig una aquí que no, perquè totes les crítiques són molt bones, diu, si bé la pel·lícula capta alguna cosa de la intrigant inquietud del concepte, la seva narració deficient, és a dir, no tot bo, segur que no tots són bons, va fer preguntar tal. Sí que és vera que té molt bona pinta, mira, que Kane Parsons, que molt bé, aprofita...
2: crec que és en Kane Parsons.
3: En Kane Parsons, i bé, disculpa, aprofita en seguretat l'esgarrifat...
2: Que va néixer en 2005, perdó.
3: Ah, bo? Sí, no, no, no, tu saps, mira, tot això ho saps tu més que jo, per tant, sí. En Kane Parsons, aprofita una seguretat d'esgarrifós i il·lusionant potencial d'aquest concepte limitat, tal... Té molt bona
2: pinta.
3: És
2: que molta gent, si no saques aquest concepte de les backrooms, a la millor dius, què és això? És
3: jo fumada. Mateix. Però, primera vegada que busco.
2: Però bé, recomanació, no? I ja la classifiquen com la millor pel·lícula de terror d'enguany, i abans de sortir ja té un 7.
3: Ja té un 7, eh?
2: Sí, això és bastant...
3: No, i de més veig el plantell està molt bé, eh? Ja veig que en Chiwet que se l'he vist un parell de vegades i... No, és que no ho sé pronunciar, és la veritat, eh? Moltes vegades que són impronunciables, noms que a vegades són com un poc impronunciables, però el que es plantell de repartiment està molt bé. Està molt bé.
2: I de bé, Jaume, hem de passar, com sempre, recomanacions que han vist aquesta setmana. I tu què has vist? Home, compta-nos.
3: I de bé, mira, ja he fet cas en el nostre Pep Solivelles i, que ell diu que no, jo l'escolt i resulta que hi ha una sèrie a Apple TV que se diu Widow's Bay, que ja va dir ell i té tot el rebó, que l'estan donant com en compte gotes perquè ens estan posant com en moltes... És una, ell ja la va definir així, és com una espècie de... És un thriller, comèdia, por, però és veritat que fa més por que comèdia, i ens estan posant molt en compte gotes. Està molt ben feta, és molt, molt elegant, és... Ja va contar la història, ben que dius, és un bala que el trien que va en contra tal, és una illa, bé, és una illa que està com a... que inclús xerren de lo que és illa i terra ferma, és a dir, els que han nascut a terra ferma i els que han nascut a illa, i va un poquet d'això. Jo estic molt pendent, perquè com que l'amor donen en compte gotes... És molt curiós, està pel TV, se diu Widow's Bay, però traduïda és la maledició de la Bahia de Widows, o una cosa així seria.
2: Molt bé, què més? Què més has vist?
3: Qualque recomanació més? Després, sé que vaig veure, que ja ho vaig dir quan en Pep era aquí també, és la de la Gràcia, que per cert, hem de recordar que Esculpo Llença la posa a Cine Club, aquesta setmana aquí ve, i és d'en Sorrentino, ja vaig explicar també el que era això, perquè és que després n'he vistes i no són diners de menció, és que he vistes, perquè jo és veritat que veig molt de cinema, però a vegades ho veig tot i hi ha coses que no que els atures al cap de 10 minuts, perquè dius, no, m'he equivocat.
2: Sí, tant, ja comença i no... Bé, però a pics te sorprenen.
3: Sí, també.
2: Molt bé, i bé, hem començat dient que havíem vist la de Michael Jackson, són una biografia molt ben feta, un biopic que a en Pep no li agraden, però
3: no, en Pep no va dir que no li agradés, en Pep va dir que no solen funcionar.
2: Bé, funcionen.
3: No, això funciona,
2: la de Queen va ser un èxit.
3: Jo de Queen vaig veure de tot.
2: Ara estan fent la de Beatles, que promet també bastant, i que és l'única que falta, la de Beatles. Han fet de Michael Jackson, de Queen,
3: i qui?
2: De Elton John.
3: Sí, d'en Bob Dylan, que va ser...
2: D'en Bob Dylan, falta de Beatles. Bé, i d'aquesta pel·lícula, una biografia, un biòpic molt bo de Michael Jackson per entendre la seva història i la seva infància, com son pare també abusava d'ells, abusava no sexualment, abusava... abusar, si no poses la segona paraula, és abusar físicament, amb violència, i els exigia molt que no... També va ser gràcies a ells que s'han fet famosos, el de fer assajar molt, i veu com en Michael des de petit ja va tenir aquesta pressió, com se separa dels seus germans, son pare no volia, també... com se va formant por la seva personalitat, de no tenir amics, de juntar-se un poc en nin petits, i al final sí que com a musical està molt bé totes les escenes, l'actor ho fa molt bé, no? Dona la sensació que està per entre Michael Jackson, molt de pics, però sí que al final queda un poc teat, i és perquè havien gravat també la part d'un judicis, però no la podien posar, perquè, clar, està obert un judici, i se talla un poc de cop, que no t'esperes i dius, ja està.
3: Com un poc inconexa.
2: Clar, i dius, ja està. Però bé, supos que l'havien de treure ja, no podien esperar que acabés el judici. I res, això és una pel·lícula, òbviament, recomanada. Ara mateix no sé quina nota tindrà Film Affinity, ho cercarem un segon.
3: Sí.
2: Però,
3: I què t'anava a dir, Bruno? Comença des dels inicis i comença...
2: Té un set a Film Affinity.
3: I si veu de Jackson 5 i quan comença...
2: Sabó des de petit, des de que grava la seva primera cançó, quan coneixen en Quincy Jones, que va ser el director que el va fer famós, també un dels millors directors que va morir fa 2 anys, crec, un dels millors productors de la història de la música, surten actors molt, molt coneguts, bé, és en Jaffar Jackson, no? Mm-hmm. Que és família de Michael Jackson. Ara mateix no sé quin és el seu parentesc o no, però és... Un segon, ara ho cercarem.
3: Sí, sí.
2: És el seu oncle. És el seu oncle. Uh-huh. No. Com a tu va interpretar... és el seu nebot. És el nebot de Michael Jackson. És el fill de la germana. És a dir, que notes que s'apareix bastant en Michael Jackson.
3: Vale, ara ho estic mirant. Jaffar Jackson és que són casa o família, ben que dic per això, i supos que l'ha dit també des d'inici. Bueno, des d'inici no, perquè
2: però
3: no
2: és més jove. Té aquesta cara un poc d'expressió autística que tenia Michael Jackson també. És com que ho fa molt bé, ho fa molt bé.
3: I una cosa, Bruno, per exemple, i també xerren de lo que va passar del final de la seva vida, és a dir, sabeu qualque cosa, perquè que va ser com un poc misteriós la mort, ben que digues.
2: No, d'això no parlen, perquè clar, no podien posar...
3: Però si és un biopic, segons... és a dir, no, clar, per el tema de lo que has dit.
2: De judicis i tal, però se talla la seva, una de les seves darreres gires. Uh-huh. I de bé, en Coleman Sunday, que és el seu, que fa de seu pare, Nanialon, que fa de sa mare, en Juliano Cruz, que és quan fa de petit, en Miller Steller també, que fa com el seu manager, com en... uh-huh. Com era? Com se deia que és? Bé, fa com un du manager d'un moment, que és un du manager també més conegut de l'història, que va dur moltíssims d'artistes famosos, però bé, molt bona pel·lícula, recomanable. Jo també volia recomanar ja amb una que vaig veure ahir vespre, just que no m'esperava res, però bastant bona.
3: És el que dius tu, que de vegades te sorprèn.
2: Sí, i se diu bé, carrer Cloverfield número 10, ten Cloverfield Lane.
3: Però és antiga aquesta cançó.
2: És antiga, sí, de 2016, que és un thriller d'intriga, terror, ciència-ficció, no? Bé, bàsicament no se poden fer molt d'espoilers, però la trama és que una dona va en cotxe, té un accident i s'esperta un búnquer amb dues persones, un que és l'amo del búnquer, que diu que hi ha hagut un apocalipsi a fora i ella s'ho ha de creure. Si després es verà o no, heu de veure la peli, però molt surrealista també, molt
3: i molt ben feta per l'època, eh? Perquè ja t'he dit que té un parell
2: d'anys. Bueno, 2016, bueno, sí. Ja hi havia cosetes, eh?
3: Sí,
2: hi havia...
3: Sí, sí.
2: Però sí, jo me'n recordo que aquesta pel·lícula se'n va parlar molt i bé, té un 6,4 de Final Fantasy i bastant recomanada. Uh-huh. I allà, home, si t'apareix, nosaltres ja hem d'anar acabant, sí. Perquè ja hem acabat la nostra programació oficialment, i res, no sé si vols afegir res més, però jo crec que hem fet un repàs bastant ampli per tot, no?
3: Que vegeu cine, que vegeu cine, i que mos, digueu, és a dir, si voleu, mos voleu enviar un WhatsApp, mos voleu enviar un correu electrònic, mos voleu enviar i dir, no heu xerrat d'aquesta sèrie, no heu xerrat de, no heu xerrat de d'això, mos envieu un WhatsApp, mos envieu un e-mail, mos veniu a veure, mos... i sempre sereu molt benvinguts i sempre i, clar, i podreu aportar, que nosaltres a vegades xerram i no ho deim tot, i és molt important que tothom col·labori.
2: I de Jaume, si t'apareix, mos despedim amb en Michael Jackson avui també, i res, que tingueu un bon cap de setmana. I ens vol recordar que avui cap vespre no hi ha programació, però tindreu el resum de la setmana en totes les entrevistes i programes destacats, i escoltam Black or White de Michael Jackson.

0: Canción, vos sabés de què te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, polenca.
1: País, pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

escampa una talla de llum que filtres paisatge en color lentament, verd, gris, groc de fulles pensides, de temps amb espilles.

projectes i grans somnis per crear, un grapat de portes per obrir, buscant en els mars horitzons per esbrinar. Si el temps va de verge, tantes hores per omplir, forjava les campanes del seu temple, del seu cel, per sort.

vista i quan mos creuàvem mos solíem mirar de reull. Mos saludàvem cada dia, no sé què em passava, que ja me quedava amb un dolçat regust. Durant la meva feina no me concentrava perquè allò ocupava tots els meus sentits. Lo que jo no sabia és que ella sentia

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada matí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.
2: És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@ajpollenca.net, al 971-53-54-55 o al Facebook de Ràdio Pollença.
3: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
4: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
5: Ràdio Pollença és comunitat.

Escolta el temps, meteorologia, curiositats i refranys amb Joan Cifra, cap de marineria del Real Club Nàutic del Port de Pollença.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

on and lay on.

on and lay on.

gonna do? Honey, lay on.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la meva no,
1: la teva. No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
4: Molt bon dia a tothom, són les 9
5: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
6: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
4: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
7: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
4: També fem una ullada a la previsió meteorològica.
6: Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.
4: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
8: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
9: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana els pot tornar a escoltar a radiopollença.net entre la secció d'àudios i posa't al dia.
10: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
11: Josca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
12: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
13: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
4: Acabeu d'escoltar l'emissió en directe del ple de l'Ajuntament de Pollença.

escampa una taca de llum que filtres paisatge en color lentament, verd, gris, groc de fulles pensides, de temps amb espilles.